0: Emboliques.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: d'aquí.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí.

0: Escolta i Cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Darrere de cada guerra, repressió o vulneració dels drets humans, hi ha un silenci forçat a les víctimes. La història ha treballat durant anys per desenterrar la veritat i donar veu a aquelles persones que ja no poden explicar-la o les que encara senten por d'alçar la veu. Però conèixer la veritat, treure a la llum la violència contra persones o col·lectius, és només la primera passa. Reconèixer que algú ha estat víctima és també posar sobre la taula una injustícia que cal revertir i reparar. És en aquest sentit que les polítiques públiques de memòria juguen un paper fonamental que passa per l'estudi dels fets, el desenvolupament d'un sistema que permeti a les víctimes dur els seus casos a la justícia i els mecanismes necessaris per mirar de reparar el mal fet. Però les polítiques públiques de memòria no se sustenten només en aquestes tres potes, sinó que han de traspassar a la societat, conscienciar-la del seu passat per garantir que aquells fets no tornaran a repetir-se. A Catalunya, la memòria de la guerra i la repressió es mantindrà viva en la clandestinitat, però no serà fins la mort de Franco que no hi haurà un veritable debat públic sobre com treure a la llum el que 40 anys de dictadura va intentar enterrar. Avui arribem al darrer capítol d'aquest podcast. Parlem de què són les polítiques de memòria i com el coneixement del passat ens pot ajudar a fer una societat més justa, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 13. Veritat, justícia i reparació. Les polítiques de memòria.

0: Aquest és un capítol diferent de Miralls de Memòria. Volem fer balanç de tot el que hem après als 12 capítols anteriors. No ens referim a dates, noms o llocs concrets, sinó a allò que hem sentit amb cada història, amb cadascuna de les injustícies que hem narrat. Al llarg dels segles, el món n'ha estat i n'està ple d'injustícies. Però és la voluntat de superar-les, de fer una societat més justa, el que acaba sempre vencent. El camí no sol ser fàcil i moltes persones pateixen les conseqüències en la forma d'una repressió que va des del càstig físic i psicològic fins a l'exili o la mort, entre d'altres. Tanmateix, la voluntat de viure en un món millor sempre s'acaba imposant, de vegades abans i d'altres molt temps després. Sigui com sigui, el camí no acaba quan se supera una etapa com el franquisme, el nazisme o l'era colonial, per exemple. És quan hem avançat que hem de mirar enrere i fer justícia a aquelles persones que van patir la vulneració dels seus drets humans. És aquesta mirada enrere, des del present, la que ens ha de servir per aprendre i per saber identificar allò que no s'ha de repetir mai més. Les polítiques públiques de memòria sorgeixen com una eina que vol recuperar la veritat dels fets, fer justícia i reparar el dany de les persones víctimes de la violència, de les guerres, dictadures o repressió. Miralls de Memòria ha visitat el Memorial Democràtic, una institució que té com a objectiu recuperar la memòria de les víctimes per motius ideològics, especialment de la dictadura, i difondre els valors democràtics de l'antifranquisme. Hem parlat amb el seu director, Jordi Font Agulló.
1: En el cas de Catalunya, sobretot, és reconèixer els valors de l'antifranquisme, fonamentalment. Això, d'una banda, reconèixer els valors com a precedent més immediat del que és la democràcia en el present, actualment, el sistema democràtic del qual gaudim, amb les seves imperfeccions, les possibles millores de les quals és susceptible. D'una banda és això, l'altra també té un contingut, podríem dir, de reparació de persones que han estat objecte de violències polítiques en el passat, que han estat objecte de repressió, sobretot pel que fa a la dictadura franquista, i llavors també podien enfocar-ho també cap al que seria l'homenatge, el reconeixement de les persones resistents, que bé, això enllaçaria amb el que he dit abans, no? Persones resistents a la dictadura, persones que s'havien oposat a les polítiques repressives del franquisme i antidemocràtiques, i d'alguna manera que són persones, podien dir, exemplars. Les polítiques públiques de memòria s'han de vincular també a una ètica en el present, a una virtut pública.
0: Però aquestes polítiques públiques de memòria no són tasca fàcil. Darrere de cada guerra, dictadura, de cada violència política i ideològica, hi ha un silenci. Un silenci que és fruit de la por d'aquelles persones que han estat víctimes directes o indirectes. Trencar aquest silenci i donar veu a les víctimes serà una de les prioritats de les polítiques de memòria. Però en el cas català s'haurà d'esperar a la fi del franquisme per poder començar a investigar i a donar veu a les víctimes d'aquella dictadura feixista.
1: Quan parlem de polítiques públiques de memòria, tenim com a referent la fi de la Guerra Civil, que és el 1939. I llavors, s'han fet 80 anys després. Però clar, tampoc és cert del tot, perquè és clar, la dictadura va durar 40 anys, amb la diferència que no va perdre cap guerra, sinó que la va guanyar, es va establir, va dur a terme unes polítiques públiques de memòria molt fortes, perverses, tergiversades, instrumentalitzadores, manipuladores, tot el que vulguis, maniqueistes, i en el procés de la transició jo penso que també és un moment en el qual hi ha molt interès pel passat. Només cal veure moltes publicacions de l'època, fins i tot revistes com Interviu, eren revistes que tenien un tiratge de més d'un milió d'exemplars a la setmana, això és impensable, doncs fins i tot allà jo recordo que apareixien reportatges sobre exhumació de fosses que feien les mateixes persones, diguéssim, familiars.
0: Després d'una primera embranzida de les polítiques públiques de memòria, amb la fi de la transició, el focus d'atenció per part de les administracions va passar a ser un altre.
1: En el moment que acaba la transició, podríem dir, més o menys acaba la transició de la democràcia, a partir dels anys primers 80, sí que els governs de les hores, tant el govern socialista a l'estat central, com aquí a Catalunya, en el cas del govern de Jordi Pujol, de la Convergència i Unió de l'època, sí que opten per una mirada endavant. Arriba un moment que sembla que sigui de mal gust parlar del passat, perquè cal consolidar el present, sobretot, i sobretot integrar-se a la Unió Europea, assemblar-se cada vegada més al que seria l'Europa Occidental, i sembla que referir-se a aquell passat molesta.
0: Però que els governs ja no hi tinguessin tant d'interès no vol dir que la recuperació de la memòria democràtica quedés aturada. Aquí hi jugaran un paper clau els historiadors i historiadores que faran molta recerca i que seran la base per les polítiques de memòria actuals.
1: La tasca de la nova historiografia que sorgeix després de la transició a la democràcia és importantíssima per després el que tindrà lloc a finals dels 90, que es coneix com a recuperació de la memòria històrica, popularment. Penso que sense la base aquesta empírica d'aquesta historiografia dels anys 80 i 90 hagués estat impossible. A més hi hem d'afegir que sí que és veritat que també hi ha unes entitats memorialistes que persisteixen. Són minoritàries en aquells anys, estic pensant, no sé, l'Amical de Mauthausen i altres camps, per exemple, que és la més antiga, la més veterana de totes les entitats que tenim al país, però també una entitat també molt important que és l'associació, en aquell moment anomenada d'expressos polítics del franquisme, que també tindrà un paper fonamental en el cas català.
0: És precisament aquesta entitat la que organitzarà l'any 2002 un acte que serà determinant per al futur de la memòria democràtica a Catalunya. El 22 d'abril d'aquell any es va omplir el Liceu en un acte d'homenatge a les persones represaliades pel franquisme que acabarà amb la signatura d'un manifest que reclama a la Generalitat la creació d'una institució com el Memorial Democràtic. Això serà el punt d'inici d'un desplegament de polítiques públiques de memòria com mai no s'havia fet abans.
1: Podríem dir que nosaltres hem estat a Catalunya els pioners, hem estat els primers al conjunt de l'Estat a dur a terme aquest tipus de polítiques i amb la idea aquesta de crear una estructura, una institució que preservi aquests valors democràtics que hem dit abans. Però clar, també hi ha hagut alts i baixos durant tot aquest període. Les polítiques públiques de memòria d'alguna manera també estan molt és inevitable que no estiguin, diguéssim, lligades o vinculades als canvis polítics, és bé, perquè són eminentment polítiques.

0: Fins que no es van començar a posar en marxa polítiques públiques de memòria a Catalunya i a l'Estat, moltes famílies i associacions van encarregar-se de mantenir viu el record de les persones assassinades pel franquisme o represaliades per la dictadura. Però amb el pas del temps, algunes d'aquestes memòries es van perdre amb la mort d'aquelles persones que n'havien estat transmissores.
1: És veritat que s'arriba tard. Clar, moltes d'aquestes persones van ser executades, trets de casa seva, portats a un lloc inhòspit i executats i deixats allà en una fossa, enterrats de qualsevol manera, en l'any 36, la majoria, o el 37. Per tant, han passat ja més de 80 anys. Clar, tot això dificulta encara més la cerca de les persones. Clar, això és veritat que no es va fer de manera institucionalitzada i de manera, diguéssim, en la qual l'administració s'impliqués en els primers anys de la democràcia. Penso que allà sí que era el moment de fer-ho, això. I penso que aquí sí que hi ha un error monumental pel que fa a aquesta qüestió.
0: Més enllà de les persones assassinades i mortes durant la Guerra Civil, les polítiques de memòria a Catalunya també volen posar el focus en els 40 anys de dictadura i en la resistència d'aquelles persones que van lluitar contra el franquisme.
1: Les polítiques públiques de memòria no es redueixen a 1939 o primers anys 40. I de fet el sentit de la creació del Memorial Democràtic té un sentit més propositiu, més positiu, en el sentit de posar en valor, valgui la redundància, els valors de l'antifranquisme. I els valors de l'antifranquisme, d'alguna manera, estan, podia, és evident que està, els haurien d'associar també els primers resistents a, bueno, tot el moviment antifeixista, evidentment, de la Guerra Civil, els primers anys 40, però també hem de reforçar, i a vegades ho oblidem, els anys 60 i els anys 70, que són fonamentals, totes les mobilitzacions veïnals, les mobilitzacions estudiantils i el moviment obrer. En una societat industrial com la catalana és, penso, imprescindible posar en valor la importància d'aquests moviments.
0: Com hem dit, les polítiques de memòria busquen la veritat del que va passar, la justícia per a les persones que van patir la violència de la dictadura i la reparació, en la mesura del possible, d'aquell mal. Però cap política de memòria pot ser efectiva si no serveix per conscienciar la societat que els feixismes són quelcom que no s'ha de repetir mai. La garantia de no repetició passa per educar la societat en valors com el respecte, la tolerància o l'esperit crític.
1: La part aquesta educativa, pedagògica de les polítiques públiques de memòria, si volem que aquestes polítiques siguin efectives i que tinguin una incidència en la societat, doncs les hem de reforçar des del punt de vista educatiu, pedagògic. Aquí a Catalunya, des de fa anys, des del Memorial Democràtic, hem impulsat un conveni juntament amb el Departament d'Educació, que és el conveni per el qual es van crear els grups, que tenen un nom una mica estrany, DEMDE, Departament d'Educació Memorial Democràtic. Llavors aquests grups, diguéssim, són grups de professors de secundària, fonamentalment, i de batxillerat, i llavors aquests professors treballen a les aules específicament temes o reforcen temes que treballen en algunes assignatures però que es reforcen i ho treballen conjuntament amb nosaltres, amb el Memorial Democràtic. I llavors què es fa? Es fan activitats formatives, activitats més, a vegades més lúdiques, de sortida a l'exterior, visites a, no sé, als nostres centres que hi ha a la xarxa d'espais de memòria, com el Museu Memorial de l'Exili, per exemple, o els espais de la Batalla de l'Ebre, o, per exemple, doncs, visites a camps de concentració antics, camps de concentració nazi, millor dit.
0: Més enllà del paper fonamental que tenen les polítiques de memòria en la construcció d'una societat millor, en Jordi Font Agulló ens fa una reflexió.
1: No només depèn de nosaltres, de la manera que es conforma les actituds i els comportaments de les noves generacions, sinó que també hi ha altres polítiques que també incideixen i molt, no? No sé, el fet de tenir feina o no tenir-ne, el fet de, no sé, de disposar de recursos no termina per comprar, no sé, un habitatge, per exemple, poder llogar un habitatge. Clar, tot això és molt, molt, és molt important en la vida de les persones. A vegades aquestes polítiques públiques de memòria, si no van acompanyades també de polítiques socials reals, fortes, potents, poden tenir un efecte contraproduent a vegades.

0: Miralls de memòria és un podcast que va néixer amb l'objectiu de tractar temàtiques històriques des del vessant de la memòria democràtica. Els 12 episodis anteriors hem viatjat a través del temps per viure les dificultats i injustícies que persones com nosaltres van haver de viure per seguir endavant. Cada capítol ha comptat amb la participació d'alumnat de secundària d'instituts públics del Prat de Llobregat. Els i les estudiants han tractat la temàtica en grups de treball específics i han reflexionat sobre cadascuna de les temàtiques que hem tractat al podcast. Aquest procés ha servit perquè poguéssim formular preguntes a les persones expertes i testimonis que hem entrevistat. Al llarg del programa hem comptat amb el suport i assessorament de la historiadora Tània González, doctoranda en Arqueologia Contemporània per la Universitat de Girona. Hem parlat amb ella sobre el paper de la memòria democràtica per les generacions més joves.
1: Creo que es muy importante saber, conocer y entender qué es lo que ha pasado en el pasado, o sea, qué hechos históricos nos han llevado hasta el presente para poder construir un futuro basado en estos valores, evidentemente. Si no conocemos cómo fue el holocausto, qué pasó en la época de la trata de esclavos, es imposible que tengamos una sociedad que sea tolerante, que no sea racista. Al final és bàsic, jo crec.
0: Un dels pilars d'aquest programa han estat les preguntes pensades, redactades i locutades per alumnes de secundària del Prat de Llobregat.
1: Me he quedado muy sorprendida por el nivel crítico que mostraban, ¿no? Porque muchas veces pecamos de pensar que las nuevas generaciones, pues al final que no les acusamos de que no leen, de que no se informan, de que solo están en las redes sociales. Y yo la verdad es que creo que a nivel de valores como que los tienen más interiorizados, y yo creo que se ha reflejado mucho en las preguntas. Eran preguntas de gran, o sea, de gran calidad, y la verdad que estoy muy sorprendida en ese sentido, sí, por la calidad de las preguntas y también por la inquietud que han mostrado.
0: L'altre pilar, sens dubte, ha estat el radioteatre. I és que a Miralls de Memòria creiem en la cultura com a vehicle de transmissió de valors. És per això que el grup de joves del Teatre Cadis del Prat de Llobregat ha guionitzat i interpretat dues peces de radioteatre per a cada capítol del podcast, donant vida a personatges reals o imaginaris que ens han ajudat a viatjar a cada moment històric.
1: El cine, la ràdio, el teatre nos ajuda mucho, ¿no?, como a envolvernos, a entrar en historias, porque también la forma en la que se cuentan las historias es diferente, ¿no? Al final el teatro y el cine dan pie a contar historias más personales desde diferentes puntos de vista, y la aportación que han hecho desde el grupo de teatro es increíble, ¿no? Cómo han cogido esas temáticas, las han transformado con un guion además que estaba muy bien hecho, y el resultado final está muy bien, en el sentido de aporta otra mirada a cómo contar la misma historia.
0: A Miralls de Memòria hem tingut l'oportunitat de parlar amb testimonis directes d'alguns dels fets més importants de la història. Una d'aquestes persones ha estat José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents del camp de concentració nazi de Mauthausen. Això és el que pensa l'Arnau, estudiant de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, del testimoni de José Quesada.
2: M'ha semblat molt impactant tot el que ha dit. Trobo que és molt dur passar per una situació com la que va passar aquest senyor, i sobretot trobo molt impactant que s'hagin recordat tots els detalls d'aquell dia. Sorprenent.
0: Malauradament, José Quesada ens va deixar mentre fèiem aquest podcast. Volem enviar una càlida abraçada a la família en nom de tot l'equip de Miralls de Memòria.

Les polítiques públiques de memòria s'han d'adaptar a cada realitat. En el cas espanyol i català, com hem vist, se centren sobretot en el període de la Guerra Civil i el franquisme. Però cada territori, país o estat n'haurà de tenir les seves. Fins i tot les polítiques de memòria d'aquí s'han d'anar adaptant als temps, incorporant noves realitats i perspectives. Parlem del feminisme, l'antiracisme o el respecte a la diversitat de gènere i sexoafectiva. Unes perspectives que també han d'anar acompanyades dels valors que volem per a la nostra societat, on el respecte i la justícia s'imposin a la intolerància i la violència. Per això cal que no perdem de vista el passat per detectar-hi els errors que no volem cometre en un futur. Arribem al final d'aquest capítol de Miralls de Memòria i ho volem fer amb un agraïment a la trentena de persones expertes i testimonis que ens han acompanyat al llarg d'aquest viatge per la memòria. També volem fer un agraïment a les direccions i professorat de l'Institut Estany de la Ricarda, Baldiri Guilera, Salvador Dalí i Ribera Baixa del Prat de Llobregat, i en especial a l'Alba Sabater, l'Àlex Chico, l'Ignasi Trullols, l'Olga Miguel i en Nacho Zelda, qui han acompanyat l'alumnat en tot el procés de treball del podcast. De la mateixa manera, agraïm la tasca de tot l'alumnat del grup de joves del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat i els seus tutors, la Sílvia Sabater i en Guillem Jafaell. També volem fer una menció especial al suport d'institucions com l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat, l'Ajuntament d'Agramunt, la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, la Presó Model de Barcelona, el Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT, l'Eurom, Caladona i el Memorial Democràtic. Aquest programa és una iniciativa del Prat Ràdio, la ràdio pública del Prat de Llobregat, amb el suport de la xarxa, que han fet possible aquest espai dirigit per qui us parla, Víctor Asensio García, amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller. Gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat. Desitgem que hagueu gaudit d'aquest viatge des de l'altra banda del mirall. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa de Comunicació Local.
3: Puto despertador.
4: Puto despertador.
5: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
6: Ei, Anna.
7: Hola, Àlex.
6: Què? Parlem del despertador?
7: Oh, vinga, va.
5: Museu particular.
6: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el que hauríem de, no és qui hauria de rebre els cops o maleir, és el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem, i també va incorporar algunes alarmes, i això ho feia doncs que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar. I després, precisament, aquesta força de l'aigua i aquesta compressió, doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poder són una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar no, saps? El que faré serà vetllar per tu resant als déus. Aleshores, clar, pateixes, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així, i un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? Aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? dels ordres, en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
7: Almenys fer-ho bé, no?
6: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos, aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'oració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que al segle VII i VIII també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc, al segle XII, s'hi va instal·lar, jura, al seu costat, un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració, i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs també incorporant. Doncs quan sona l'Àngelus al migdia, doncs potser és el moment de, més enllà de resar l'Àngelus, doncs també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre, les vespres, cap al vespre, doncs també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això doncs s'anirà aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no he dit res del despertador, per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, als Estats Units, va inventar un aparell. Ell era rellotger i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que era el primer despertador, però bé, d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Redier patentés el seu model de rellotge despertador, que es podia ajustar a qualsevol hora. Per tant, ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis,
7: ja malament.
6: Malament, havies de...
7: O a les 5 o a les 6.
6: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix, i va crear doncs també a partir del 1876 el que es considera com el primer despertador ja creat en massa, perquè tot plegat al final ve lligat de l'auge del capitalisme i de la industrialització. És a dir, és importantíssim, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors, i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs que en aquest context comencen a proliferar, en molts casos en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era doncs, hi havia això, les campanes, o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn, i per tant quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars també aquests primers despertadors. Hi ha tecnologia punta, era l'iPhone 16 de l'època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica, i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors en la premsa espanyola d'aquell any, que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu ja és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
7: sí,
6: no?
7: Sí,
6: què era? Doncs aquell
7: car,
6: mateix
7: no?
6: Any una barra de... un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
7: Mare
6: i
7: meva.
6: Un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja, no? I un despertador valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final els aristòcrates els és igual llevar-se una hora que una altra, bé, total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i que els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
7: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
6: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
7: Una persona humana anomenada despertador.
6: Efectivament.
7: Que no dormia mai.
6: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, estava subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
7: Que agradable.
6: Bueno, perquè et despertessis, i a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Clar, si no els hi posaves una reclamació de...
7: Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
6: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
7: S'ha agafat la baixa.
6: Exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part, el món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena doncs, d'objectes, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys de mitjans dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell, no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que, bueno, està en aquella llista de una miqueta, no?
7: Quatre padrins, jo que sóc com una seu de padrina, no, i ja ho veig, sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà això dels despertadors, ja
6: doncs
7: ho veig.
6: Sí, és això, com a mínim, en el cas, no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent, i d'aquest 81%, el 65%, per tant molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador. Una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
7: Que soc visionària. No?
6: I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024... es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, diguem digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i demés, que no fan res més que dir-te l'hora
7: i sonar, quan
6: tu els programes. Doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa de dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
7: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
6: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que, o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
7: Jo és que a casa meva, bueno, tu hi has estat a casa meva, i, bueno, és, ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquest despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento el matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil, clar, els tinc tots a casa.
6: Sí, com n'han de tenir la resta si els tens tots tu?
7: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no, bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, no et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
6: Déu-n'hi-do.
7: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
6: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
7: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu: como un reloj te tengo en la cabeza a todas horas. Realment pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa ahir bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però aquesta és xula.
1: Sí, sí.
0: La gent no pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell ja va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és una, com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però no, a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí són mai res de bo. Així que quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs evidentment un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser per això que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però
0: de bon. Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat, i pensava també tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de pulsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà, i realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art, i a qualsevol museu que aneu, tipus Marès, així trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no, no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no, no hi ha més. Però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks, perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, no, sí, al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar, i com que ara són moderns s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps, és a dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: Un moment, tot va malament.
0: Que no! Escolta'm. És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91, i són, literalment, ara ho podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges, és que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix, o sigui, sincronitzadíssims, mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és... diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company de Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i clar, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que vaig posar Diccionari Sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper amb Time After Time i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat, fai tard!
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
5: Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
6: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents ni coneguts ni res, en diferents comarques del país l'elaboren si fa no fa de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments.

0: del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien, i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa, perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda, una altra característica pròpiament del vegetal.
1: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
0: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana. Cuina global, com les pizzas. Si tú quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua ho escrius a la catalana, com ara el gazpacho, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gazpacho, diem gazpacho els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa, i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure'l també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans, i ara doncs el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional que es diu criteri

0: Burman, que és un criteri a partir de que es fa del japonès a l'anglès i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
1: La pregunta Termcat.
2: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sens falta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
3: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí, es fa, va dir, arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc sabria dir ben bé, potser a la Xina o al Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, doncs pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. A vegades també el castellà en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? Fins a com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres en veritat el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat, no? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà, però doncs quan ho mires dius no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys en l'alta recerca.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
4: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem, algunes d'elles són la C15 dintre Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BV-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-V-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies doncs tenen restriccions només oberts al pas per a veïns. Tot i així també hem de destacar que hi ha tallada completament la GIB-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles, per només en aquest cas en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants. De primera hora del matí, a les 6:30 aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C-58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona, sobretot per la C-58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona, i al Vallès encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus. I aquest matí, simplement amb alguns núvols poc importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'originen els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre. També a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, el que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis a l'hora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la C15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la C37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha cases de fusta. Andrea López, socorrista del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, explicava així a BOTV els moments inicials de l'incendi.
6: Ens han avisat, hem començat a veure el fum i hem dit, bueno, precaució, de moment ningú ha dit res, fins que ens han avisat i protocol d'evacuació, amb calma al principi, perquè sobretot hi ha gent gran, els nens, que ningú es posés nerviós, i simplement, pues, a poc a poc, anar evacuant el càmping, perquè al final, pues, precaució més que res, perquè al final és un foc que estava a prop. Tots els treballadors que hi érem anàvem lloc, parcel·la per parcel·la, avisant que, sisplau, agafessin cotxe i anessin sortint.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GI-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.
7: He cogido mi perro, pero sin mis gatos. Y después, como nosotros hemos limpiado siempre y cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, la agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
8: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
1: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i sobretot un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, dos helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadair. El risc d'incendi que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
9: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
10: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol, i pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé quan fa molta calor.
11: Al venir de Màlaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, però nos sorprendió.
12: Bueno, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi, és a la sombra, no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores, i molta hidratació.
9: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
1: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
13: Imaginem un cas de deshidratació, una persona de 80 anys que té problemes renals, problemes cardíacos, múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
1: El Departament de Salut, que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la Conselleria 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Salut garanteix les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu, es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, un quart de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
14: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
15: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
18: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
17: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè després de 22 anys en barracons, Urrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez de TV Mataró.
19: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
20: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu, sí, sí, la necessitat hi és. Però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
19: La biblioteca és un porxo tancat, al conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els dos barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
21: Perquè ja era insostenible, eren humitats, goteres, forats, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
19: La FIS s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
1: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
22: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
1: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final, el pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
23: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
24: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
1: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant dos dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. El porter, que la temporada passada va debutar a primera, assegura que és un somni complet.
0: He estat treballant cada dia fins que ha arribat l'oportunitat i al final el club me l'ha donat i bueno, he intentat aprofitar-la el millor possible i així ha sigut. És un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
1: Falten només 5 minuts per arribar a 7:45. Us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
2: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
3: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i en lloc de desaparèixer es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora a la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada la ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultanietat de tres incendis a l'hora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
3: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí? Sergi, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera Coneix, Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus. Durant la nit han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
3: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima tensió dels bombers, dèiem, se centra a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalch, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
7: Des de l'Ajuntament de Sentmenat, doncs, s'ha fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones, doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també, doncs, a nivell de Protecció Civil, doncs, Bombers ha demanat que fem, doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell.
8: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades alguna, doncs, coses perquè es pugui netejar, i ja estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
3: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre, i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes de TV Costa Brava. Companys, bon dia, expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
9: Bon dia, doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar, doncs, que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut, doncs, controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir, doncs, que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'urbanització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar, doncs, per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè, en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar, doncs, per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones, doncs, per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres, doncs, s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya, doncs, per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnituds similars arreu de Catalunya. Aquí, doncs, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres, i com vam saber ahir a les últimes hores del dia, doncs, el centre de control a la Bisbal d'Empordà, doncs, ja es va desarticular i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert, doncs, que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà, i que, doncs, estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests 5 dies d'incendi, per saber, doncs, si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres i que, com bé heu dit, doncs, ha afectat vora 2.400 hectàrees.
3: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
3: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
10: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
11: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol. I pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
12: Al venir de Málaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Málaga, pero nos sorprendió.
13: Bueno, el calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi, és a la sombra, no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores, i molta hidratació.
10: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
3: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
14: Imaginem un cas de deshidratació en una persona de 80 anys que té problemes renals, problemes cardíacos, múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etc. Com ho classifiquem, on posem i quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa. És complexa?
3: Tres quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
15: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
3: La proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
16: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
17: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
3: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Ester Minguell.
18: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
19: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
18: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
3: La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
20: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
3: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb el triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès, del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
21: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
22: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
3: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. La davantera Yara Lacosta s'incorpora a l'equip femení de l'Espanyol. La navarresa, de 24 anys, torna a l'equip on ja va jugar fa 2 temporades. Arriba procedent de l'Eibar, després de disputar 19 partits amb l'equip basc i haver marcat 3 gols. La de Sangüesa

0: No, también con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve. Y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club, va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
1: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp graciec ha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya, Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
2: Les dades que ens està donant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa no jugui al seu estadi.
1: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Alé signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei Lliga Masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes el curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
3: Tinc moltes ganes d'afrontar intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
1: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitudinari concert de bandes.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns dels nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt ja al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida tornarem a connectar en directe amb diferents punts d'aquests incendis. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars de la jornada. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. Una d'aquestes comarques és, evidentment, el Baix Empordà. Parlarem tot seguit amb el seu president, Enric Marquès. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Passen 3 minuts ara mateix de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Recordem que és hora punta, però que a més hi ha moltes carreteres afectades per aquests incendis que cremen a Catalunya. Per tant, connectem amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Fina, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Ripollet. Hi ha un accident en sentit nord, en sentit Sabadell, que provoca retencions als accessos nord en aquesta C58. Hi ha aturades des del nus de la Trinitat. Destacar que hi ha el bus va obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar aquesta situació, i aquesta incidència també està congestionant tot el nus de la Trinitat, amb aturades també a la Pota Nora, Santa Coloma de Gramenet, a la Ronda Litoral, amb retencions des de Bon Pastor i també amb afectació viària amb 7 quilòmetres de retencions a la C31 a Badalona. També aturades en aquesta Ronda Litoral amb retencions en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat. A la Ronda de Dalt també aturades en sentit Llobregat a l'altura d'Horta. Retencions també, acabarem situats a l'autopista AP7, les retencions habituals d'hora punta entre Mollet i Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, amb aquesta calor persistent, duradora, asfixiant, que ens té a tots amb l'ai al cor. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, i a més estem parlant d'una massa d'aire a banda de molt càlida, com no, és persistentment estiuenca i també molt seca. Per tant, parlem d'un estrès de la vegetació total i els boscos que estan francament assedegats a tot Catalunya, i és que a més fa molts dies que no hi plou. Aquest matí simplement una mica més d'humitat arran de mar, això es tradueix com no amb molta més xafogor a hores d'ara, no pas aquesta humitat a la Costa Brava, on el vent de tramuntana i bufa, fluixet això sí, i la temperatura està disparada però amb humitat molt baixa. Alguns núvols aquest matí també cap a l'Ebre, poc importants, fruit d'aquesta mateixa humitat, i aquesta tarda la mateixa calor que ahir o una mica més. Per tant, en alguns racons, sobretot del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Selva, per una banda, també al prelitoral de Barcelona, cas del Penedès i el Vallès, o sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent, tornarem a arribar als 40 graus aquesta tarda, amb alguna tempesta bàsicament de calor i de ventades, atenció, a les comarques de Lleida. Calor que els propers dies, Helena, no se'n va. Fins i tot demà, encara una passada de volta més. Déu-n'hi-do, n'estarem pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Un punt de màxima tensió dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Doncs precisament busquem una reacció en directe sobre aquest incendi i ho fem en conversa amb Isidre Pineda. Ell és alcalde de Caldes de Montbui. Isidre, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quina és la darrera hora de l'incendi ara mateix aquí entre Sentmenat i Caldes de Montbui?
4: Doncs bé, l'incendi encara segueix actiu, no està del tot controlat, però els bombers han aconseguit que no impacti a la urbanització del Farell, que, de Caldes de Montbui, que és la que més ens preocupava perquè està a dalt de la muntanya i per la seva complexitat. Puc dir que han treballat tota la nit, però ja aquest matí ja hem aconseguit que s'activin els mitjans aeris. Estem molt concentrats, tal i com ens indiquen bombers, en que aquests focus secundaris que puguin revifar al matí per un fet de la calor, doncs, puguin controlar-se, i la prioritat, evidentment, doncs, és que la gent segueixi confinada, especialment a aquesta urbanització, al barri del Farell, perquè els bombers puguin seguir fent la seva feina.
1: Alcalde, ens deies que no ha impactat per ara el foc, les flames, l'incendi en la urbanització del Farell, al capdamunt gairebé de la muntanya, però han hagut de reallotjar alguns veïns, alguns han hagut de passar a banda de casa seva, si estaven confinats, al pavelló esportiu de bàsquet que també havíeu habilitat perquè els veïns que no poguessin accedir a la urbanització doncs es quedessin allà confinats. Hi ha passat algun veí d'aquests allotjats allà?
4: De fet, tothom qui no ha pogut arribar a casa seva, vam habilitar un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet, gràcies també al suport de la Creu Roja. Allà vam poder fer que mengessin alguna cosa i després els hem pogut reallotjar perquè passessin la nit a l'hotel Termes Victòria, que també s'ha posat a disposició i ens hi està ajudant. Haig de dir que seran entre unes 8 i 9 famílies que avui hauran passat la nit a l'hotel.
1: Doncs Isidre Pineda, aviam, molt pendents d'aquesta situació a Caldes de Montbui entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé, molta sort. Amb aquesta situació d'incendis simultanis volem conèixer més novetats, per això marxem ara mateix fins al centre de comandament de bombers a Bellaterra. Escoltem en directe el cap dels bombers, David Borrell.
5: Les diverses activitats, diguéssim, a dins el perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
6: Les persones que continuen confinades, de quantes persones estarien parlant, aquests de les Garrigues?
5: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran, em sembla que és un centenar de persones que està diguéssim amb aquesta situació de que de moment doncs, no poden entrar ni sortir, es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment com que està dins el perímetre doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. És que està a dintre, literalment, del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte de les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir.
6: I pel que fa semblant que no es preocupa?
5: Sobretot pel que fa a Sentmenat, el que preocupa és un incendi, per la gent del Vallès, ho coneix perfectament l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall, i per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, es va propagar molts focus secundaris i per tant doncs que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt diguéssim el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, per tant fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
6: Efectius suficients com per poder fer front a aquests perills que
5: veiem? Sí, òbviament, nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. Has treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi a estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
7: El que fa l'augment, no sabem si ja s'ha incorporat, quantes dotacions hi ha hagut?
5: Sí, hi ha hagut dues seccions de l'UME, per tant, hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció, el que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies. Pues gràcies a vosaltres.
1: En directe, doncs, des del Centre de Comandament Únic a Bellaterra, el cap dels bombers David Borrell, donant l'última hora d'aquests incendis simultanis, però també mostrant-se especialment preocupat, dient que avui és un dia també d'altes temperatures, amb un risc extrem d'incendi, un risc molt alt, i parlava d'altres punts on no hi ha incendis, però on s'ha d'estar molt amatent, com per exemple la Vall del Segre o el Prepirineu de Lleida. La situació és especialment crítica també a hores d'ara, en aquests moments a la comarca de l'Anoia, us ho estem explicant des de primera hora del matí, en l'incendi que s'ha declarat entre els municipis, de fet es va declarar ahir, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades, recordem-ho, prop de 33.000 persones de municipis veïns com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Tornem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, amb en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està la situació a hores d'ara? Sembla que hauries canviat d'ubicació, en Sergi, explica'ns.
8: Bon dia de nou, Helena. Doncs sí, ara mateix ens trobem al centre de comandament, que es troba a la Torre de Claramunt. De fet, escoltàvem David Borrell, una de les UMES es troba aquí, just darrere meu, i l'última hora ara mateix és que fa molts pocs minuts ens ha arribat ja un avís de Protecció Civil que s'aixeca el confinament d'aquestes 33.000 persones de diversos municipis de la comarca de l'Anoia que estaven confinades des d'ahir a la tarda. I ens acompanya l'alcalde de la població més afectada per aquest incendi, la població de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres. Què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Porten tot el matí reunits amb els serveis d'emergències. Què és el que més preocupa ara, un cop s'acabi de despertar el dia? Cap on van enfocades aquestes actuacions?
9: Bé, de fet, si em deixes que corregeixi només una cosa, el confinament, segons se'ns ha indicat, està tot el municipi menys al barri de les Garrigues. Per tant, sí que ens han dit que el barri de les Garrigues segueix confinat. Estem seguint aquest tema de molt de prop, que sempre ens preocupa en aquest moment, per tant, la gent que està dins com la gent que està fora, i per tant, estem en això ara mateix.
8: El barri de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, ha estat un dels més afectats per aquest incendi, de zona un incendi d'afectació de vegetació agrícola, però que va arribar també a zona urbana. De fet, aquest incendi va arribar a les cases d'aquesta urbanització, no? I els veïns van ser desallotjats ahir al vespre.
9: Sí, en part, com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases, i per tant tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment no, sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en un moment.
8: Com s'està treballant des d'aquest centre de comandament per tal d'aplacar aquestes flames? No sé si, en quin punt es troba aquest incendi. Els bombers ens comentaven aquest matí que la situació està en calma i que sembla que anem per bon camí.
9: Sembla que això pot ser una realitat, però jo ara mateix no tinc informació al respecte, més els cas de bombers ens ho diran. Tenim una reunió informativa d'aquí una hora, hora i mitja, on tindrem informació més segura. Sembla que l'incendi ja està millor que ahir, per suposat, el que és el municipi de la Pobla. Tot això ara no puc confirmar.
8: Encarem un dia amb altes temperatures, ja el vam viure ahir a la comarca de l'Anoia, però ahir vam superar els 39 graus, avui es preveu que superin els 40. Com s'ha viscut aquesta tarda, aquest vespre a la comarca, com l'han viscut vostès els alcaldes de la comarca i dels municipis afectats?
9: Doncs no puc dir altra cosa que molta preocupació. Va ser realment un dia molt complicat ahir. Avui també estarà complicat perquè molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona de barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
8: S'han de resoldre, s'està treballant. Alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
9: Gràcies.
8: Doncs aquestes són les paraules de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, un dels municipis més afectats per aquest incendi que, com bé deies, Helena, va començar ahir pels vols de 4:45 de la tarda a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Es van confinar més de 30.000 veïns de la comarca de l'Anoia. L'última hora és que s'ha aixecat el confinament de tots, excepte de l'urbanització més afectada de la Pobla de les Garrigues, com ens deia el seu alcalde, i hores d'ara també us podem confirmar que un dels fets que més preocupava ahir a la tarda era que aquestes flames travessessin a Castellolí, a la zona del Bruc, als peus de Montserrat. Està controlat, ja que aquestes flames poguessin saltar la C-15, i ara se centren a on es troben encara aquestes flames d'aquest incendi que afecta greument la comarca de l'Anoia i que, segons les últimes dades d'Agents Rurals, ha cremat més de 470 hectàrees.
1: Gràcies, Sergi. Una petita esperança, una petita bona notícia dintre de tot aquest renou aquí a la comarca de l'Anoia, de la qual també n'estem pendents encara amb vosaltres. Sergi, fins d'aquí una estona. Gràcies. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora amb en Joan Parareda i en Marc Montes de TV Costa Brava, ara ho dic bé. Joan, explica'ns, quina és l'última hora?
10: Doncs aquí les informacions és que els bombers avui seguiran treballant, doncs, per poder anunciar que aquest incendi de les Gavarres, que crema des de divendres, doncs es pot donar com a controlat. Nosaltres som a l'urbanització Mas Ambrós i ens hem mogut en un dels primers, o en un inici d'aquests camins rurals que hi ha aquí a l'urbanització, per ensenyar-vos, per exemple, aquest rètol que hi ha aquí a la meva esquerra, on ens recorda, doncs, que estem en nivell 4 de pla alfa, i que per tant, doncs, recorda que al massís de les Gavarres, excepte la circulació dels veïns, doncs es demana que la gent no hi circuli en vehicle privat, però que tampoc vingui aquí ni a caminar ni a fer esports a l'aire lliure com és la bicicleta, que de fet ahir ja vam veure algun veí que arribava fins en aquesta posició però que no acabava d'entrar en aquesta zona afectada per aquest incendi de les Gavarres. Calonge ha estat un dels municipis més afectats i de fet l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que té pendent reunir-se amb els veïns més afectats per oferir-los suport jurídic i per doncs, donar-los eines i suport a l'hora d'encarar aquesta recuperació d'aquest incendi d'aquí al massís de les Gavarres. De fet, alguns dels veïns ja han obtingut permís per accedir als masos per poder alimentar els animals que s'hi troben a dins, però encara estan pendents de rebre l'autorització final de bombers per saber quan podran tornar a casa seva. Uns veïns doncs, que també el que ens han explicat aquests darrers dies és que no volen que la gent s'acosti aquí a fer el que els bombers anomenen turisme d'incendi, que diuen que per això, igual que han ressaltat des dels cossos d'emergència, ja hi haurà temps per fer-ho més endavant quan l'incendi es dongui per extingit. Aquestes són les últimes informacions des d'aquí Calonge. Per una banda, els bombers seguiran treballant per poder donar com a controlat aquest incendi i per l'altra, l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que es posarà en contacte amb els diferents veïns afectats per tal d'iniciar doncs, aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi i oferir-li suport i estar al seu costat després d'aquests 5 dies tan complicats aquí al Baix Empordà i al massís de les Gavarres.
1: Doncs sí, empatia i sobretot suport del que convingui per aquests veïns que ho han perdut tot o gairebé tot. Gràcies, Joan. Fins després. Moltes gràcies. Busquem més reaccions del territori per entendre com ho viuen i com estan avui els ànims i sobretot què es pot fer millor per evitar al màxim aquests riscos. Parlem, evidentment, d'aquest incendi, del de les Gavarres, i saludem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Senyor Marquès, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
11: Bon dia.
1: Com estan els ànims al Baix Empordà després d'un incendi que encara no està controlat, tot i que les notícies semblen millors que en d'altres punts de Catalunya i que ha afectat, recordem-ho, habitatges i veïnats sencers?
11: Bé, de moment els ànims estan a l'expectativa com han estat tots aquests dies. Recordem-ho, està estabilitzat però controlat no ho està. I ja se'ns va avisar des del primer moment que seria complicat, bàsicament, pel perímetre de l'acció, pel vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar. Això volia dir que hi podia tornar i estem en això, en principi. Tenim nivell 4 del Pla Alfa, vol dir que la situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat, deixa-m'ho dir així, però en tot cas tenim els bombers aquí a la comarca, que sabem des del primer moment que estan fent tot el que poden i més, i fins que no es doni totalment per acabat, doncs hem d'estar a l'expectativa.
1: Enric Marquès, tenim algun problema amb aquesta connexió? De moment ho deixaríem aquí. Gràcies per atendre'ns aquest matí i ens fem el càrrec, evidentment, d'aquesta situació difícil per aquests veïns d'aquí, del Baix i de l'Alt Empordà. Gràcies i bon dia.

0: Obrim ara Crònica Esportiva per explicar-vos que la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Miquel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb l'inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
2: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
3: Podem demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós.

0: Arribarem a 8:45 amb la cultura. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro ens ho amplia.
1: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
2: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
1: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana, transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña, me pasaba horas buscando mariquitas. Pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme, las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: A la teva ràdio, bon dia a tothom, benvinguts. Amb 26 graus de temperatura, obrim el directe amb una situació, doncs, molt pendents, com dèiem, complicadeta pel que fa als incendis forestals. Catalunya viu un dels episodis més difícils de les darreres setmanes en diverses focs oberts en aquest temps que han posat el límit en els bombers de la Generalitat. Durant la jornada d'ahir es van registrar fins a 65 incendis arreu del país i la coincidència de diversos focs importants ha obligat fins i tot el govern a demanar el suport de la Unitat Militar de Emergències. A hores d'ara, el focus de màxima preocupació és l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Durant la nit, el perímetre s'ha mantingut estable, però foc continua actiu i preocupa especialment pel seu potencial de propagació que podria arribar a les 2.000 hectàrees. Els bombers hi treballen amb una cinquantena de dotacions terrestres i diversos mitjans aeris, mentre continuen protegint les urbanitzacions i masies disseminades de la zona. També continua actiu l'incendi de l'Anoia, iniciat entre Carme i la Pobla de Claramunt. Els bombers han aconseguit consolidar bona part del perímetre durant la nit. Aquest matí, Protecció Civil ja ha aixecat el confinament que havia afectat a unes 33.000 persones. Tot i això, el foc encara no està controlat i ja ha cremat unes 400 hectàrees. Per contra, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja es dona per controlat després de cremar una superfície aproximada de 25 hectàrees. Però això, que estem parlant de les Terres de l'Ebre i tot això, ens anem doncs, sumant amb els incendis de les Gavarres, que continua estabilitzat, però no controlat. Els bombers mantenen la vigilància davant la possibilitat de revifades en una jornada que està marcada per les altes temperatures i una miqueta de vent doncs, que està venti a la nostra comarca. Una situació que també continua sent complicada a la Catalunya Nord, on l'incendi declarat aquest cap de setmana ja ha cremat prop de 4.600 hectàrees, on els equips francesos continuen treballant intensament per estabilitzar el perímetre després d'uns dies marcats per la forta tramuntana. Davant d'aquest escenari, avui el risc d'incendi continua sent molt elevat. A l'Alt Empordà, el mapa del Pla Alfa se situa diversos municipis entre els nivells 2 i 3. Això implica extremar precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar foc o espurnes i seguir en tot moment les indicacions dels agents rurals i també dels serveis d'emergència. En una jornada com avui, la millor eina continua sent aquesta prevenció. Davant de qualsevol columna de fum o indici d'incendi, ja sabeu que cal avisar el 112. I demà, dia 8 de juliol, dimecres, és on s'espera el llindar més alt d'aquesta onada de calor que ens afecta des de dissabte i que en principi està prevista fins demà dimecres. En aquest cas, molta precaució, ulls ben oberts i, sobretot, doncs, el que estem fent molt nosaltres des d'aquí, des de la ràdio, quan estem doncs, circulant pel carrer, molta visualització al voltant doncs, del territori per veure qualsevol indici de fum per poder avisar ràpidament als serveis d'emergència. Avui és 7 de juliol, teníem ganes doncs, de posar-nos al dia de com està aquesta actualitat. Avui també hem de dir que és el Dia Internacional de la Conservació del Terra, el Dia Mundial doncs, de diversos idiomes com el Swahili, el Dia Internacional del Còndor o el Dia Mundial del Cacau i del Xocolata. Que bo, això. Vinga, doncs arrenquem el dia avui amb aquesta connexió amb psíquica maitana. Bon dia, benvinguts a Ràdio Vilafant. Un servidor Ivan Llerpes us acompanya fins al punt, en aquest cas de les 11 del matí, a partir de la setmana vinent, a les 9, l'Obert per Vacances, el magazín de la xarxa.

les 10 poder més destacades d'aquesta edició 2017, conjuntament doncs, amb altres artistes que també doncs, han participat a Operación Triunfo, però amb aquesta connexió amb Psíquica hem obert el nostre espai de ràdio, de música, des d'ara i ja fins al vespre. Lady Gaga arriba doncs, amb aquesta banda sonora original de la pel·lícula El Diablo se viste de Prada 2, amb aquesta proposta musical que es titula

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La nova edició del nostre butlletí de notícies aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. L'incendi de la Catalunya Nord ja crema més de 4.600 hectàrees i deixa 16 ferits lleus. Figueres alerta d'una nova estafa telefònica a comerços que suplanta l'Ajuntament. L'escala reforça la vigilància a les platges mentre espera l'inici del servei de socorrisme. La Fundació Salut Empordà fixa el seu pla estratègic fins al 2030 amb més atenció domiciliària i innovació. La Ciutadella de Roses ampliarà el recorregut amb l'obertura dels fossos i de recuperació de la Porta de Terra. I l'Institut Sandrassos també reforça la col·laboració amb les empreses per adaptar la formació professional al mercat laboral. Tanquem, doncs, l'edició d'aquest butlletí i ho fem amb el temps, amb en Lluïsmi Pérez, des de la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'incendi forestal de la Catalunya Nord continua actiu i ja ha cremat prop de 4.650 hectàrees. El foc, declarat dissabte a Trevillac, manté unes 10.000 persones evacuades i ha provocat 16 ferits lleus, entre ells 4 bombers. Uns 750 efectius treballen sobre el terreny amb el suport dels mitjans aeris per intentar contenir unes flames que continuen alimentades per les altes temperatures, la baixa humitat i el canvi constant del vent. L'incendi també provoca importants afectacions a les infraestructures en diverses carreteres tallades, prop de 900 habitatges sense electricitat i també incidències en el subministrament d'aigua o de telecomunicacions en diversos municipis dels Pirineus Orientals.
4: L'Ajuntament de Figueres alerta d'un intent d'estafa telefònica adreçat a comerços de la ciutat. Un individu es fa passar pel consistori i reclama el pagament de suposats rebuts pendents d'aigua o d'escombraries. El consistori recorda que mai no demana pagaments ni dades bancàries per telèfon i demana als establiments que no facilitin informació personal ni facin cap ingrés si reben aquestes trucades. En cas de sospita, l'Ajuntament recomana penjar immediatament i comunicar els fets a les autoritats.
3: L'Ajuntament de l'Escala ha activat un dispositiu provisional de vigilància a les platges amb el suport de la policia local i protecció civil, mentre es posa en marxa el servei d'ordinari de socorrisme que acumula retard per problemes en el procés de contractació. El consistori ha adjudicat finalment el servei a l'empresa Marsave després que l'empresa havia reconegut el concurs no presentés tota la documentació requerida. A l'Ajuntament també s'anuncia que estudia emprendre accions administratives contra aquesta empresa pels perjudicis ocasionats en plena temporada turística. Mentrestant, la resta de serveis d'estiu, com el reforç policial, el balisament de les platges o la zona blava, ja funcionen amb normalitat.
4: La Fundació Salut Empordà ha aprovat el nou pla estratègic de 2026 a 2030 que marcarà el futur dels 5 centres que gestiona a la comarca. El document aposta per un model assistencial més integrat, amb especial èmfasi en l'atenció domiciliària i comunitària per a persones amb malalties cròniques o en situació de fragilitat. El pla també prioritza la millora de l'experiència dels pacients, el benestar dels professionals, la modernització de les infraestructures i la incorporació de noves tecnologies com la intel·ligència artificial i la robòtica. La nova estratègia, elaborada amb la participació de més de 450 persones, vol reforçar el paper de la Fundació Salut Empordà com a referent sanitari de l'Alt Empordà durant els pròxims 5 anys.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I la Ciutadella de Roses farà un pas endavant en la seva oferta patrimonial amb la recuperació dels fossos nord i oest i la rehabilitació de la Porta de Terra. Les actuacions permetran ampliar el recorregut de les visites i mostrar millor la dimensió defensiva de la fortalesa renaixentista. El nou itinerari permetrà accedir als fossos, recórrer prop d'un quilòmetre pel sistema defensiu i contemplar elements com els baluards, les teloneres i els túnels interiors, oferint una experiència més immersiva als visitants. L'objectiu és reforçar la atractiu cultural de la Ciutadella i posar encara més valor en un dels principals conjunts patrimonials de la Costa Brava.
4: L'Institut Sandrassos de Figueres ha celebrat el segon Consell Assessor d'Empreses, una trobada que serveix per acostar la formació professional a les necessitats reals del teixit empresarial de l'Alt Empordà. Entre les novetats, el centre incorpora noves tecnologies com la intel·ligència artificial i Docker, els estudis d'informàtica, impulsa una nova especialització en assegurances, el cicle d'administració i finances i treballa per incorporar el cicle superior de comerç internacional. Durant la jornada, les empreses també han destacat la importància que els futurs professionals desenvolupin competències com la capacitat d'adaptació, el treball en equip, la comunicació i el criteri en l'ús de la intel·ligència artificial, reforçant així la connexió entre la formació i el món laboral.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Un informatiu que arriba en el moment de conèixer aquesta previsió del temps per a les properes hores amb el nostre company Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia.
5: Bon dia. Una altra vegada despertem amb un temps que és diferenciat entre les comarques interiors i cap a la banda del Cap de Creus. Allà, cap al nord de l'Alt Empordà, bufa un palet de tramuntana rescalfada una altra vegada, que fa que hi hagi valors de temperatura per sobre dels 25 graus. Cada matí, des de fa ja una colla de dies, despertem amb temperatures desbocades al voltant del Cap de Creus i Rodalies. En canvi, un ambient que és més frescal a la vall del Ter, la vall del Fluvià, amb una temperatura que permet que es descansi millor. Ara bé, la tarda serà de molta calor. Per exemple, a la ciutat de Girona i Rodalies, per exemple, també a Santa Coloma de Farners o a Banyoles, el

0: actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

Carlota Giró, l'empordanesa que ha presentat Por Interés. La vam escoltar en primícia, quan vam inaugurar la obertura de la piscina, el programa especial que vam fer des de la piscina municipal de Vilafant. I ara mateix, Benson Boone. I tenim aquesta cançó que ens porta a l'informatiu de les 9, The Time of My Life. I després, doncs, continuarem amb més música. Jo fins al punt de les 11, després amb un altre nou torn de ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen en diferents punts del país, tot i que els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de l'Anoia, que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins el perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. Els bombers expliquen que es mantenen fumeroles dins del perímetre, tot i que s'ha treballat molt bé el flanc dret i sí, es considera estabilitzat. El foc ha avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns del nucli, com ara l'urbanització de Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern ha centralitzat el comandament d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, el David Borrell.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests focs també ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya Nord, l'incendi continua descontrolat amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames es situen a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincidint amb una setmana marcada per l'onada de calor, Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central i enfilar-se per sobre dels 40 en altres punts del litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendi forestal. Per això, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fora de l'emergència pels incendis, el govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per cada comunitat autònoma. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana. La proposta s'ha posat sobre la taula al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit autonòmic en el 0,1%. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: Doncs sí, la teva música, aquí a Ràdio Vilafant, les 9 i 3 minuts. Iniciem nova hora musical en aquest matí de Ràdio Fórmula. A partir de la setmana que ve tindrem l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de la xarxa. Però de moment gaudim ara de Bombay i de les seves llames.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
1: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldolot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 8:15 PM a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros, esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària, a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 8:15 PM, a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Continguts en xarxa.
4: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder d'una república eclesiàstica i civil. Aquest títol és una de les obres cabdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
5: Molt bé, moltes gràcies.
4: D'entrada, deixi'm preguntar-li, per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
5: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
4: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
5: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes els havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
4: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
5: Sí, és, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
4: Què es va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
5: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb Edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
4: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no? D'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
5: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que ha gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires o el de filosofia política, que són obres recents que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
4: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
5: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys, i per exemple tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
4: Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
5: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar deportar-lo, de cremar-lo, fins i tot tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda, i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític o la dimensió política. que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes senzillament és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació així ell sempre ho manté.
4: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatan que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
5: A vosaltres.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!

0: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert.

diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiples, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presideix aquest matí una reunió de seguiment dels incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament a aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern central, el comandament d'emergència, ha centralitzat el govern d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per l'onada de calor. Protecció Civil manté alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, i es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Doncs hi arriba una de les cançons que està marcant aquest 2026. Juan Magán, Omar Montes, que han unit forces amb aquesta cançó, Ayer la vi, que és una reinterpretació del gran èxit de Bailando por ahí, un tema doncs, que recupera aquesta essència de l'electrollatí que va triomfar fa més d'una dècada. Aquí continuem a Ràdio Vilafant, 10 minuts i arribem a 10:45, ara amb els Amics de les Arts, amb aquesta nova proposta musical que s'ha presentat per aquest estiu, que es titula Segurament t'estimo.

Doncs sí, aquí teníem a Fran Perea, Ernest Prana, l'empordanès, doncs, que conjuntament amb Fran Perea ens han acostat el teu aire. 5 minutets, arribarem a 2:15, tindrem una nova edició de l'informatiu i ara mateix estem acompanyats d'aquesta producció d'en David Guetta.

0: Your husband is coming.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors...

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La nova edició del nostre butlletí de notícies aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. L'incendi de la Catalunya Nord ja crema més de 4.600 hectàrees i deixa 16 ferits lleus. Figueres alerta d'una nova estafa telefònica a comerços que suplanta l'Ajuntament. L'escala reforça la vigilància a les platges mentre espera l'inici del servei de socorrisme. La Fundació Salut Empordà fixa el seu pla estratègic fins al 2030 amb més atenció domiciliària i innovació. La Ciutadella de Roses ampliarà el recorregut amb l'obertura dels fossos i de recuperació de la Porta de Terra. I l'Institut Sant Drassos també reforça la col·laboració amb les empreses per adaptar la formació professional al mercat laboral. Tanquem, doncs, l'edició d'aquest butlletí i ho fem amb el temps, amb en Lluís Mi Pérez, des de la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'incendi forestal de la Catalunya Nord continua actiu i ja ha cremat prop de 4.650 hectàrees. El foc, declarat dissabte a Trevillac, manté unes 10.000 persones evacuades i ha provocat 16 ferits lleus, entre ells 4 bombers. Uns 750 efectius treballen sobre el terreny amb el suport dels mitjans aeris per intentar contenir unes flames que continuen alimentades per les altes temperatures, la baixa humitat i el canvi constant del vent. L'incendi també provoca importants afectacions a les infraestructures en diverses carreteres tallades, prop de 900 habitatges sense electricitat i també incidències en el subministrament d'aigua o de telecomunicacions en diversos municipis dels Pirineus Orientals.
3: L'Ajuntament de Figueres alerta d'un intent d'estafa telefònica adreçat a comerços de la ciutat. Un individu es fa passar pel consistori i reclama el pagament de suposats rebuts pendents d'aigua o d'escombraries. El consistori recorda que mai no demana pagaments ni dades bancàries per telèfon i demana als establiments que no facilitin informació personal ni facin cap ingrés si reben aquestes trucades. En cas de sospita, l'Ajuntament recomana penjar immediatament i comunicar els fets a les autoritats.
2: L'Ajuntament de l'Escala ha activat un dispositiu provisional de vigilància a les platges amb el suport de la policia local i protecció civil, mentre es posa en marxa el servei d'ordinari de socorrisme que acumula retard per problemes en el procés de contractació. El consistori ha adjudicat finalment el servei a l'empresa Marsave després que l'empresa havia reconegut el concurs no presentés tota la documentació requerida. A l'Ajuntament també s'anuncia que estudia emprendre accions administratives contra aquesta empresa pels perjudicis ocasionats en plena temporada turística. Mentrestant, la resta de serveis d'estiu, com el reforç policial, el balisament de les platges o la zona blava, ja funcionen amb normalitat.
3: La Fundació Salut Empordà ha aprovat el nou pla estratègic de 2026 a 2030 que marcarà el futur dels 5 centres que gestiona a la comarca. El document aposta per un model assistencial més integrat, amb especial èmfasi en l'atenció domiciliària i comunitària per a persones amb malalties cròniques o en situació de fragilitat. El pla també prioritza la millora de l'experiència dels pacients, el benestar dels professionals, la modernització de les infraestructures i la incorporació de noves tecnologies com la intel·ligència artificial i la robòtica. La nova estratègia, elaborada amb la participació de més de 450 persones, vol reforçar el paper de la Fundació Salut Empordà com a referent sanitari de l'Alt Empordà durant els pròxims 5 anys.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I la Ciutadella de Roses farà un pas endavant en la seva oferta patrimonial amb la recuperació dels fossos nord i oest i la rehabilitació de la Porta de Terra. Les actuacions permetran ampliar el recorregut de les visites i mostrar millor la dimensió defensiva de la fortalesa renaixentista. El nou itinerari permetrà accedir als fossos, recórrer prop d'un quilòmetre pel sistema defensiu i contemplar elements com els baluards, les teloneres i els túnels interiors, oferint una experiència més immersiva als visitants. L'objectiu és reforçar l'atractiu cultural de la Ciutadella i posar encara més valor en un dels principals conjunts patrimonials de la Costa Brava.
3: L'Institut Sant Drassos de Figueres ha celebrat el segon Consell Assessor d'Empreses, una trobada que serveix per acostar la formació professional a les necessitats reals del teixit empresarial de l'Alt Empordà. Entre les novetats, el centre incorpora noves tecnologies com la intel·ligència artificial i Docker, els estudis d'informàtica, impulsa una nova especialització en assegurances, el cicle d'administració i finances i treballa per incorporar el cicle superior de comerç internacional. Durant la jornada, les empreses també han destacat la importància que els futurs professionals desenvolupin competències com la capacitat d'adaptació, el treball en equip, la comunicació i el criteri en l'ús de la intel·ligència artificial. reforçant així la connexió entre la formació i el món laboral.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Un informatiu que arriba en el moment de conèixer aquesta previsió del temps per a les properes hores amb el nostre company Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia.
4: Bon dia. Una altra vegada despertem amb un temps que és diferenciat entre les comarques interiors i cap a la banda del Cap de Creus. Allà, cap al nord de l'Alt Empordà, bufa un palet de tramuntana rescalfada una altra vegada, que fa que hi hagi valors de temperatura per sobre dels 25 graus. Cada matí, des de fa ja una colla de dies, despertem amb temperatures desbocades al voltant del Cap de Creus i rodalies. En canvi, un ambient que és més frescal a la vall del Ter, la vall del Fluvià, amb una temperatura que permet que es descansi millor. Ara bé, la tarda serà de molta calor. Per exemple, a la ciutat de Girona i Rodalies, per exemple, també a Santa Coloma de Farners o a Banyoles, al sud de la Garrotxa, a l'interior de l'Alt Empordà, arribarem a fregar els 40 graus. I tot plegat amb molt pocs núvols, només aquestes traces de cendra que ens arriben de la Catalunya Nord o dels incendis del prelitoral barceloní, i aquesta tarda alguna nuvolada cap al Ripollès, no gaire important. N'estem pendents a la xarxa.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
5: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros, esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària, a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre, a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Activitats que es fan al nostre poble i que recomanem que puguis visitar les aplicacions oficials, les xarxes socials, per conèixer tota la programació, en aquest cas de l'edició dels Vespres Musicals, que ja va començar divendres passat amb els Northern Cellos, espectacular concert a Palol Sabaldòria. Dani Ocean, amb aquest caramel, anem camí de les 11.

Déu-n'hi, durant l'incendi de la Catalunya Nord, que continua en actiu i que, a més, avui està afrontant una alerta taronja per onada de calor. Ja ha cremat 4.900 hectàrees. I també, doncs, el foc de les Gavarres, que en principi els bombers valoren ja si donen per controlat aquest foc. Ja es troba sense punts calents, per tant, doncs una bona notícia, eh? Aviam si podem poquet a poquet anar apagant els focs actius, que s'han acumulat el dia d'avui 65 incendis ja, el que portem d'estiu, eh? Déu-n'hi-do. Després d'aquesta proposta musical, agafa el relleu Toni Guerrero, aquí a l'AFM. Dani Corbalán ens acompanya amb aquesta proposta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és del de Sentmenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, que és a darrera hora. Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sentmenat, al pati de l'institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat, i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canvi es podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí, quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això, en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sentmenat i Caldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
1: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies.
0: Notícies en xarxa.
1: A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi, que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins el perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades, i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
4: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
4: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
4: Ajuntament de Vilafant.

0: FM.
1: Continuem aprofundint amb el Lux a l'àlbum de Rosalía. Té nova peça, nou senzill, Foco Rani.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oh, yeah, baby.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Dime que vamos a inventar, ¿pa qué vamos a aparentar?
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Energia.
2: Sí, sí, si estàs una mica baix, escolta aquesta que et

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Ara ens va millor. Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí tens, a Ràdio Vilafant, els èxits que estan sonant a tot arreu.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Des de la banda sonora de la pel·lícula El dimoni de Prada 2, aquí tens a Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre.
1: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
2: ProAuto SEAT, concessionari oficial a la província de Girona.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
5: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Ciutat Valent, Paire Thailand pels petits, Tropic Island per compartir, el riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant? Estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers

0: Alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Semenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen amb condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada, ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
1: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Setmanat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
0: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzar l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge de mà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys seguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.

0: pico en la cancha.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Aquí a Ràdio Vilafant, amb totes les novetats que van sortint i que t'oferim, com aquest nou treball de Pitbull. Anem a treballar una mica Warfare.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM.
1: Moment per la cançó de Martin Garrix i Ed Sheeran, plegats amb aquest Repetit.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldolot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant. Cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!

0: 107.3 FM.
1: Música ara mateix de Kid Voodoo i Rels B, plegats des de l'àlbum Euphoria, En el suelo.

0: Ràdio Vilafant.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant 107.3 a la FM.

0: diumenge petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiples, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

i no et perdis cada dia la nostra programació, que dona notícies en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: La música la posa Juan Magán. El verano sabe mejor. Això sí, estàs de vacances, perquè si estàs currant...

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
0: Així sona aquesta nova peça, aquesta nova cançó de La Beba. El tema és La Culpa.

0: per fer.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs ràdio a la carta, on hi tens de tot.
0: O d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit, agitaneta de Gràcia.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Eixam per als més valents. Aire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre si les millors promos. Carrefour.
4: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
5: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar, ho tens aquí, a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitat. A hores d'ara, nosaltres anem a cap allí, on ens explica la darrera hora la Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca. Gemma, bon dia, que en sabem tot plegat?
2: Bon dia, doncs mira, tot just fa un moment hem comparegut aquí a Sentmenat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap de bombers, David Borrell, que acaben de tenir una reunió operativa amb tots els cossos d'emergència que estan treballant en aquesta zona. Com bé deies, dels quatre incendis que hi havia ahir la tarda a Catalunya, el de Sentmenat és l'únic que continua actiu, el de la Noia està estabilitzat, el de la Bisbal també està estabilitzat i el d'Artesa de Segre controlat. Això els fa poder centrar tots els esforços en controlar aquest incendi.

0: Hem dit que segueixen tenint molt potencial, es centren sobretot en aquest flanc dret per evitar doncs, que aquest potencial de les 2.000 hectàrees que explicàvem abans, si creués la Carena, arribés a Sant Sebastià de Montmajor i creués cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac i també Pionera, repetim la situació del 2003, pogués tenir. Per tant, centren molt els esforços per evitar això. També treballen a la part esquerra, que té menys projecció, però és la que també els fa preocupar perquè no creixi cap a la urbanització del Farell, que és un dels nuclis urbans que segueixen confinats. Segueixen els confinaments tant a Castellà del Vallès, en algunes urbanitzacions, com a Sant Manat, com en aquests dos nuclis de Caldes de Montbui. Tant la consellera com el cap de l'operatiu demanaven que respectin aquestes mesures de precaució. Escoltem-los.
1: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs que la seva projecció i la urbanització del Farell, hem de tenir a la gent protegida.
0: Per tant, les properes hores, les hores de tarda, seran claus per poder afrontar amb garanties l'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, continua actiu.
3: Moltes gràcies, Gemma. Doncs seguirem pendents de la darrera hora. Moltes gràcies. Bona tarda.
0: Gràcies.
4: Notícies en xarxa. La millor selecció musical del món.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento por ti de repente, la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: La nova edició del nostre butlletí de notícies aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. L'incendi de la Catalunya Nord ja crema més de 4.600 hectàrees i deixa 16 ferits lleus. Figueres alerta d'una nova estafa telefònica a comerços que suplanta l'Ajuntament. L'escala reforça la vigilància a les platges mentre espera l'inici del servei de socorrisme. La Fundació Salut Empordà fixa el seu pla estratègic fins al 2030 amb més atenció domiciliària i innovació. La Ciutadella de Roses ampliarà el recorregut amb l'obertura dels fossos i la recuperació de la Porta de Terra. I l'Institut Sandrassos també reforça la col·laboració amb les empreses per adaptar la formació professional al mercat laboral. Tanquem, doncs, l'edició d'aquest butlletí i ho fem amb el temps, amb en Lluís Mi Pérez, des de la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'incendi forestal de la Catalunya Nord continua actiu i ja ha cremat prop de 4.650 hectàrees. El foc, declarat dissabte a Trevillac, manté unes 10.000 persones evacuades i ha provocat 16 ferits lleus, entre ells 4 bombers. Uns 750 efectius treballen sobre el terreny amb el suport dels mitjans aeris per intentar contenir unes flames que continuen alimentades per les altes temperatures, la baixa humitat i el canvi constant del vent. L'incendi també provoca importants afectacions a les infraestructures en diverses carreteres tallades, prop de 900 habitatges sense electricitat i també incidències en el subministrament d'aigua o de telecomunicacions en diversos municipis dels Pirineus Orientals.
2: L'Ajuntament de Figueres alerta d'un intent d'estafa telefònica adreçat a comerços de la ciutat. Un individu es fa passar pel consistori i reclama el pagament de suposats rebuts pendents d'aigua o d'escombraries. El consistori recorda que mai no demana pagaments ni dades bancàries per telèfon i demana als establiments que no facilitin informació personal ni facin cap ingrés si reben aquestes trucades. En cas de sospita, l'Ajuntament recomana penjar immediatament i comunicar els fets a les autoritats.
1: L'Ajuntament de l'Escala ha activat un dispositiu provisional de vigilància a les platges amb el suport de la policia local i protecció civil, mentre es posa en marxa el servei d'ordinari de socorrisme que acumula retard per problemes en el procés de contractació. El consistori ha adjudicat finalment el servei a l'empresa Marsave després que l'empresa havia reconegut el concurs no presentés tota la documentació requerida. A l'Ajuntament també s'anuncia que estudia emprendre accions administratives contra aquesta empresa pels perjudicis ocasionats en plena temporada turística. Mentrestant, la resta de serveis d'estiu, com el reforç policial, el balisament de les platges o la zona blava, ja funcionen amb normalitat.
2: La Fundació Salut Empordà ha aprovat el nou pla estratègic de 2026 a 2030 que marcarà el futur dels 5 centres que gestiona a la comarca. El document aposta per un model assistencial més integrat, amb especial èmfasi en l'atenció domiciliària i comunitària per a persones amb malalties cròniques o en situació de fragilitat. El pla també prioritza la millora de l'experiència dels pacients, el benestar dels professionals, la modernització de les infraestructures i la incorporació de noves tecnologies com la intel·ligència artificial i la robòtica. La nova estratègia, elaborada amb la participació de més de 450 persones, vol reforçar el paper de la Fundació Salut Empordà com a referent sanitari de l'Alt Empordà durant els pròxims 5 anys.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I la Ciutadella de Roses farà un pas endavant en la seva oferta patrimonial amb la recuperació dels fossos nord i oest i la rehabilitació de la Porta de Terra. Les actuacions permetran ampliar el recorregut de les visites i mostrar millor la dimensió defensiva de la fortalesa renaixentista. El nou itinerari permetrà accedir als fossos, recórrer prop d'un quilòmetre pel sistema defensiu i contemplar elements com els baluards, les teloneres i els túnels interiors, oferint una experiència més immersiva als visitants. L'objectiu és reforçar la atractiu cultural de la Ciutadella i posar encara més valor en un dels principals conjunts patrimonials de la Costa Brava.
2: L'Institut Sandrassos de Figueres ha celebrat el segon Consell Assessor d'Empreses, una trobada que serveix per acostar la formació professional a les necessitats reals del teixit empresarial de l'Alt Empordà. Entre les novetats, el centre incorpora noves tecnologies com la intel·ligència artificial i Docker, els estudis d'informàtica, impulsa una nova especialització en assegurances al cicle d'administració i finances i treballa per incorporar el cicle superior de comerç internacional. Durant la jornada, les empreses també han destacat la importància que els futurs professionals desenvolupin competències com la capacitat d'adaptació, el treball en equip, la comunicació i el criteri en l'ús de la intel·ligència artificial, reforçant així la connexió entre la formació i el món laboral.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Un informatiu que arriba en el moment de conèixer aquesta previsió del temps per a les properes hores amb el nostre company Lluïsmi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia.
4: Bon dia. Una altra vegada despertem amb un temps que és diferenciat entre les comarques interiors i cap a la banda del Cap de Creus. Allà, cap al nord de l'Alt Empordà, bufa un palet de tramuntana rescalfada una altra vegada, que fa que hi hagi valors de temperatura per sobre dels 25 graus. Cada matí, des de fa ja una colla de dies, despertem amb temperatures desbocades al voltant del Cap de Creus i rodalies. En canvi, un ambient que és més frescal a la vall del Ter, la vall del Fluvià, amb una temperatura que permet que es descansi millor. Ara bé, la tarda serà de molta calor, per exemple a la ciutat de Girona i Rodalies, per exemple també a Santa Coloma de Farners o a Banyoles, al sud de la Garrotxa, a l'interior de l'Alt Empordà, arribarem a fregar els 40 graus. I tot plegat amb molt pocs núvols, només aquestes traces de cendra que ens arriben de la Catalunya Nord o dels incendis del prelitoral barceloní, i aquesta tarda alguna nuvolada cap al Ripollès, no gaire important. N'estem pendents a la xarxa.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Ok.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: seguits els que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
1: Proauto SEAT, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlona, apunta al perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera.

0: d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
2: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
2: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
2: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
3: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina és l'Espanyol.
4: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
6: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir en un camp de conreu prop del polígon a Mas d'en Cisa, va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
7: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Farell, hem de tenir a la gent protegida.
6: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
8: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de l'Anoia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
6: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
1: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, de Déu.
9: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
10: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
11: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
10: bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
9: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia, què en sabem?
12: Bon dia, doncs de moment poca cosa, fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
1: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat, doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
2: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
13: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat, no sabem en quines condicions, tampoc no sabem la incidència real si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resulta aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, i ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
2: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: I cinquè dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
14: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniqué, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
1: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
16: Sí, sí, efectivament. Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
15: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Panec ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
2: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
1: I més allà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac a la Catalunya del Nord continua actiu, afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
2: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. En les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
5: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
18: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
17: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
19: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
17: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les Tres Xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
17: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
20: Intensificar i extendre per tota la ciutat gràcies a la videovigilància i als centres de dades allò que podríem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
17: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
1: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
21: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
0: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
3: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté, és a dir, estan entrant però els que estan a dins no poden sortir.
22: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
2: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
23: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
2: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
1: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, a Girona FM, Saïd Zbat.
4: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
6: L'elaboració del Pla Ter presentat ja del tot completat ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania, ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
4: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
1: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
8: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
7: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
24: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
25: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però és així. Hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
24: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
1: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
26: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Harman. L'escoltem.
27: They can expect it.
28: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
27: A very good season. This is something I missed a little bit in...
28: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
27: With the Liga...
26: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
29: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
26: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent amb 36 anys del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
9: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club, y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
26: Ángel Donato tindrà d'acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
1: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
14: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
15: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dur el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
13: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
16: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això
0: doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultanietat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, continua aquesta calorada i de fet en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya Central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya Central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especial. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
2: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
2: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
2: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme és cronificat i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
16: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
26: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt pericó anunciar la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
17: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
18: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats, i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
19: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Faret hem de tenir a la gent protegida.
18: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
4: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de l'Anoia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
18: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
1: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
6: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
7: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
8: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
7: bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
6: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molner, bon dia.
20: Bon dia, doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i per tant hi ha moltes zones que actualment estan segant i tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
1: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers en un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
2: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Madres.
21: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat, no sabem en quines condicions, tampoc no sabem la incidència real si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resulta aquests casos, que es donen casos importants i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions, avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
2: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
22: El vent dels primers dies que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa-m'ho dir així, eh?
1: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
10: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
9: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
2: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
17: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
12: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
11: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
23: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
11: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: 3:15, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric Atlàntic seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanyes, el ministre d'Hisenda.
0: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
24: El govern espanyol preveu portar aprovació a sossa de despesa al Congrés el 14 de juliol.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
16: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
3: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
2: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
5: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
2: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
17: Notícies en xarxa.
1: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
13: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
14: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
13: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
2: La mesura EAP ha estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
1: AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
2: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
8: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
4: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El nou FM, Ona Fàbrega.
15: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
18: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
15: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
19: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
25: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
19: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb diana de Mikel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen. Els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge, Xavi Ballesteros, Radio Ciutat de Badalona.
26: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
19: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu Pere Puig valora aquesta renovació.
27: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més.
6: L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha portat fins ara.
19: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt Potoblava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
7: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
9: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
7: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
19: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en un nou incendi a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. El foc ha començat en una zona agrícola. Sembla que hi ha fins i tot el confinament d'un nucli. Ens ho comenta la nostra companya Laia Molner de l'Espluga FM. Bona tarda, Laia.
2: Bona tarda, doncs mira, concretament parlem del petit nucli de Segura, que és una part de Savallà del Comtat, que de moment han demanat el confinament, tancant portes i finestres. Cal recordar que l'incendi ha començat a la una i molt poc, que ha començat en una zona agrícola, però que ja toca inclús vegetació. De moment estan treballant en els dos plans de foc per evitar que es puguin obrir, però cal recordar que la Conca de Barberà és una zona on es treballa molt al conreu, i això podria complicar i molt la situació de cara a les futures hores. De moment, 17 dotacions de bombers, també 3 dotacions aèries, i anirem informant d'avanços.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs anirem informant, però esperem poder informar ben aviat de que tot està controlat. I continuem parlant de foc, preocupació per l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que hi ha afectat 130 hectàrees de terreny. Els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques. Avui ja en parlava la consellera Núria Parlon.
3: Nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: I a l'Anoia es dona per estabilitzar l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Pensem que hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3 i restriccions al medi natural. Mentre recordem que encara hi ha el cinquè dia d'aquest incendi al massís de les Gavarres.

0: Terres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar aviat, esperem que sí, que aquest foc està controlat. I avui hem sabut que hi ha desallotjades 5 finques del carrer Putxet a Barcelona per un esborrang en el pati d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de la construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís. A les 11 del matí l'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció als veïns. I el govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa. És el pas imprescindible per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades, per cert, són les governades per els populars.
1: Now for my next number, I'd like to return.

0: presentat per Josep Maria Forado.
1: Una setmana més arriba Hot Dance 80 a la vostra sintonia. I comencem, com sempre, amb la història de la música dance.

Grace Beverly Jones, o simplement Grace Jones, és una cantant, compositora, supermodel, productora i actriu jamaicana. Va néixer el 1948 a Spanish Town, Jamaica. Als 13 anys va marxar amb els seus germans a la casa dels seus pares a Syracuse, a Nova York. Jones va començar la seva carrera de model a l'estat de Nova York i més tard a París, treballant per firmes com Yves Saint Laurent i Kenzo i apareixent a les portades de prestigioses revistes com Elle i Vogue. Va treballar amb els fotògrafs Helmut Newton, Guy Bordin i Hans Führer, fent-se coneguda mundialment per la seva aparença andrògina característica. Anem a escoltar la primera cançó de Grace Jones en la vida i miracles d'aquesta cantant jamaicana.

0: 1977, Grace Jones va firmar un contracte discogràfic amb Island Records. Convertir-se inicialment en l'estrella de la discoteca neoyorquina Studi 54. A començaments dels 80 canvia el seu estil cap al reggae, el funk, el post-funk i la música pop, col·laborant freqüentment amb el dissenyador gràfic Jean-Paul Godet i amb Sly Van Robbie. El 1985 va editar un dels seus grans èxits, Slave to the Rhythm.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.

Jones va aparèixer algunes pel·lícules de baix pressupost als Estats Units durant la dècada dels 70 i 80. El 1984 va debutar interpretant Azula a la pel·lícula Conan el Destructor, al costat d'Arnold Schwarzenegger i Sarah Douglas. El 1985 va aparèixer la pel·lícula James Bond, A View to Kill, com a Mayday. El 1986 va interpretar un vampir, Bam, i va actuar tant com a actriu com a cantant a la pel·lícula de 1992 d'Eddie Murphy, Boomerang. Per la seva part, ell apareix al costat de Tim Jamie a la pel·lícula del 2001, a Wolfgang, pel seu treball a Conan, A View to Kill. Bam fou nominat als Premis Saturno com a millor actriu de repartiment.

El 1999, Grace Jones va ocupar el lloc 82 de les 100 millors dones del rock and roll de la BHK. I el 2008 fou guardonada amb el premi Q-Idol. Jones va influenciar en el moment de cross-dressing dels 80 i ha estat una inspiració per artistes com Annie Lennox, Lady Gaga, Rihanna, Neil Rogers, The Chic, entre d'altres.

Benvinguts a Hot Dance 80. Avui encetem el programa amb la música de Kansas, Dustin in the Wind. És la setena cançó de l'àlbum discogràfic Point and No Return, enregistrat el 1977, interpretada i gravada per la banda americana de rock progressiu Kansas. Va arribar al lloc número 6 de les llistes de popularitat de la Billboard Hot 100 a la setmana del 22 d'abril del 1978, sent l'únic senzill de Kansas que va aconseguir ésser entre els 10 senzills de més popularitat de la llista Hot 100. I anem a escoltar música de la reina de la disco. La cantant italoamericana Madonna ens arriba amb el que va ser el seu single de presentació.

àlbum de presentació de Madonna, Holiday, una cançó del 1983. I avui arriba el Hot Version de la mà de MC Michael G. La versió rap del Holiday de la Madonna.

Unes vacances, això és el que ens portava Madonna i MC Michael G. I anem a escoltar una pel·lícula, la banda sonora d'una pel·lícula que va triomfar moltíssim. Estem parlant de la banda sonora de la pel·lícula Flashdance. Ell és Michael Ciambello i això és el seu gran èxit, el Maniac, avui a la sintonia de Hot Dance 80.

Posem-nos les piles amb pel·lícules dels 80s que ens van fer gaudir les orelles i el cos. Qui no se'n recorda de la banda sonora de la pel·lícula Flashdance? O Superdetective en Hollywood?

I és que eren pel·lícules maques de veure i maques d'escoltar. Hem escoltat una cançó de la banda sonora de Flashdance, El Maniac de Michael Sambello, i aquesta d'Axel, de Superdetective en Hollywood. I ara li toca passar per la pista a Survivor.

Una cançó que comença fluixeta, però després es posa els beats i sona així de potent. This is Ashanti. És la música que ens arriba des de França, de la mà de Kate Ryan. I canviem, travessem l'Atlàntic, ens anem cap als Estats Units. Des d'allà ens arriba Rockwell i Michael Jackson. Somebody's watching me. Recorda, això és el teu programa Dance de dècades anteriors. I és que recordar vells clàssics com aquests, doncs sempre, sempre va molt bé. Benvingut, benvinguda, si ens acabes de sintonitzar, si acabes d'arribar a la sintonia de Hot Dance 80.

Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado. Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado. Tots els millors records, la millor música dels 80, no te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado.

Jack's Come Easy. És la música de F.R. David. I és que avui estem escoltant grans èxits que sonaven a les pistes de ball als anys 80, com aquesta. No sé si l'hem posat amb 9 temporades a Hot Dance 80, però li tocava.

Una cançó que es va punxar moltíssim a les pistes de ball i, com no, a les emissores de la ràdio. Sweet Dreams Are Made of This. Els dolços somnis, Danny Lennox i Dave Stewart. Ells són Eurythmics.

Karma Chameleon és una de les cançons més famoses de Boy George i de la seva formació Culture Club. Fou editada el 1983 i forma part del seu segon àlbum d'estudi, Color by Numbers. La cançó va obtenir el premi Beat Awards a la categoria Millor Senzill Britànic l'any 1984. Si una cançó arriba a tenir tant d'èxit, que pots, saps què pots fer? Pots excitar-te. Elles són The Pointer Sisters i això és Excited. Una excitació permanent, la que pots tenir escoltant el teu programa Dance Hot Dance 80.

Potent ritme, això és el que és aquesta cançó de Pointer Sisters. Fa moure els peus de terra encara que no vulguis. I d'un tema potent de Pointer Sisters, anem ara a escoltar una cançó d'una banda heavy. I què farà una banda heavy a Hot Dance 80? Doncs fa això. Això que fa tot seguit. Això que fa tot seguit és posar-nos a les piles amb aquesta cançó, Jam. Això també sonava a les pistes de ball dels 80s.

així de potent és la música de Van Halen. Anem, però, a canviar d'estil. I tant que hem canviat d'estil. Ho fem amb Bonnie Tyler. A la pista central de Hot Dance 80 ens porta Holding Out for a Hero.

La música de Nena i 99, Pilotes Vermelles, 99 Red Balance. Passa el temps volant, se'ns acaben els 60 minuts de Hot Dance 80. I ho farem amb una cançó que és clàssica. Ells són Lynx i això és So This Romance. Amb aquesta cançó ens acabem d'acomiadar a tots vosaltres. Adéu-siau, fins la propera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
2: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Ferrell hem de tenir a la gent protegida.
1: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
1: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental és el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolà. I una altra adjudicació perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros. Tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil. Per aquest túnel transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per

0: minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Ràdio Vilafant.
2: Una altra de les formacions que va arrasar amb cadascuna de les seves interpretacions musicals. Aquí recordem a Spandau Ballet amb el Only When.

0: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És moment per Gabinete Caligari, el calor de l'amor en un bar.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Com sempre, servint-te la millor música des de Ràdio Vilafant. Aquí la tens.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
5: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
4: Inscripcions a www.vilafant.cat.

Segurament aquesta també sigui una d'aquelles cançons que no has oblidat i que recordes perfectament. Tothom vol governar el món. Everybody wants to rule the world. Amb una de les formacions que ens va regalar també bona música són els Tears for Fears.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: loco en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra obliga a confinar els municipis de Biosca, Sanaüja i zones properes als nuclis dels municipis afectats i Massoterres. Hi treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu, els tractors de pagesos de la zona donen suport per frenar-ne l'avenç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Afecta de moment 72 hectàrees, segons això sí, dades provisionals dels agents rurals. I és que aquesta tarda torna a haver simultaneitat d'incendis novament a Catalunya. A banda d'aquest que citàvem a la Segarra, continuen actius el de Sentmenat, el de Savallà del Comtat, on s'ha confinat el municipi de Segura, i tots dos estabilitzats, també a Carme, a la comarca de l'Anoia, i a la Bisbal d'Empordà, i el que està controlat des de ja fa hores, que és el d'Artesa de Segre. I circulació interrompuda també a l'R4 a Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central a causa d'un incendi que és proper a la zona de les vies. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre dues estacions amb parada a Gelida. Canviant de qüestions, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada d'un 6,6. Reclama responsabilitat al PP per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar uns pressupostos. Escoltem el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
2: Invito i pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos. No es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
1: I Tàrrega ha presentat avui el futur pol cooperatiu Cal Valeri, un nou equipament destinat a esdevenir un espai de referència a l'economia social i solidària. El projecte, liderat per la cooperativa Qualia i compartit amb altres entitats de l'Urgell i la Segarra, convertirà un antic edifici en un espai de treball, formació i serveis comunitaris. I Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa MAIS, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. El programa que engegarà aquesta fundació passarà a atendre una 60ena de persones vulnerables laboralment. Tot plegat ho farà amb un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
0: Notícies en xarxa.
3: Una de les cançons, i sense cap mena de dubte, que representa a Susan Vega. El meu nom és Luca. My name is Luca.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

contacte amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
5: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.
6: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Amb només 13 anys començava a introduir-se en el món de la música al costat del seu germà, però no

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Amb aquesta veu tan especial i amb aquesta música de fons que ja ens acompanya, la nigeriana Sade va revolucionar el món de la música amb cançons precisament com aquest Kiss of Life, és el petó de la vida. Sense

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: A ritme del 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis i, sobretot, facis el que facis.

0: 107.3 FM.
1: Considerada una de les bandes més exitoses del Regne Unit, les seves vendes fluctuen entre els 118 i 120 milions de còpies venudes a tot el món. Estem parlant de Status Quo, aquesta formació de Londres del 1962. Whatever You Want és un dels seus, sense cap mena de dubte, grans èxits.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Ruta 66.
5: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 Santa Ràdio Vilafant.

0: teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Buscant una mica de respecte des del 2009 amb Erasure, a Little

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes, entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 93FM.
1: Música d'actualitat i música del record. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del Putxet a Barcelona no podran tornar a casa seva aquesta nit. Demà al matí es valorarà si poden tornar a casa. Així ho ha confirmat la consellera de Territori i Habitatge i portaveu del govern, Sílvia Paneque. La consellera ha explicat que des de la 1 del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i que aquestes tasques podrien acabar de matinada i a més s'hauria per a que el formigó se solidifiqui.
2: Ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Aquesta cavitat en aquests moments, per tant, està sent bombejada, omplerta. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix. Per tant, fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó.
1: L'esvoranc és de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària. I parlem dels incendis. L'evolució dels flancs de l'incendi de Torrefeta i Florejacs és molt bona i el cap de l'incendi s'està aturant. L'un descendent. El disposen de tractors, a més de pagesos de la zona, que han donat suport per treballar, ja que part d'aquest incendi s'ha generat en conreus. Treballen 29 dotacions terrestres i 4 aèries a una àrea de treball de 110 hectàrees. S'ha reduït el confinament i ja només estan afectades 4 masies disseminades. D'altra banda, l'incendi iniciat al terme municipal de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, ja està estabilitzat. Afecta una superfície aproximada d'11 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els bombers desescalen els recursos, però intentaran anar resseguint el perímetre. I a Sentmenat hi treballen 71 dotacions, encara 6 de les quals aèries, perquè aquest incendi és el més complicat, ja ho han dit. De fet, des d'aquest migdia hi ha abundants focus secundaris al cap i s'estan revisant les indústries i habitatges de la zona. I és que les temperatures han superat els 43 graus a bona part de Catalunya en aquest tercer dia de l'onada de calor. Segons dades del Meteocat, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país en 43,7 pels vols de les 3 de la tarda. Es tracta del segon dia de juliol amb una màxima, la més alta d'aquest segle.
0: Notícies en xarxa.
3: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
4: ProAuto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió.

0: visió i la teva audició.
1: Ruta 66.
2: Hola família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui dediquem el programa a la famosa saga de videojocs Grand Theft Auto, concretament a l'episodi de la Miami dels anys 80, anomenada fictíciament Vice City. Aquest joc és conegut per les seves emissores de ràdio que ambienten perfectament l'època. Aquesta setmana destaquem la seva banda sonora, on trobem la banda de Jeff Lynne, l'Electric Light Orchestra, i el hit del 83, Four Little Diamonds. Oh.

The Outfield, la banda liderada per Tony Lewis, amb aquest èxit de l'any 86 titulat Your Love. També es troba el videojoc Grand Theft Auto, concretament a l'emissora Flash FM, on també s'escolten cançons de Michael Jackson i Bryan Adams. I també en aquest mateix dial trobem altres anglesos, els Yes, amb la cançó potser més popular de la banda de John Anderson, Owner of a Lonely Heart.

Autògraf, la banda de glam metal de Califòrnia, forma part de Grand Theft Auto. La trobem a l'emissora favorita dels motoristes del videojoc V-Rock, de gènere rock, metal i hard rock, amb la cançó del 84, Tear Up the Radio. Així doncs, no podia faltar un clàssic de l'època dels britànics Iron Maiden, del mateix any, 2 Minutes to Midnight.

Working for the Weekend, cançó del 81 dels canadencs Loverboy. La podem trobar a l'emissora de ràdio B-Rock, al videojoc Grand Theft Auto. I també la van incorporar a la banda sonora del remake Els Àngels de Charlie i altres films de Ben Stiller i Adam Sandler. Continuem la nostra selecció de cançons que trobem en aquest videojoc, que va tenir molts de seguidors a començaments d'aquest segle XXI. Ara, amb els The Cult, una banda anglesa de post-punk i gothic rock, que triomfava l'any 85 amb aquest She Soul Sanctuary.

A dins del videojoc Grand Theft Auto, concretament al Vice City, trobem un munt d'emissores i cançons, entre elles la Emotion 98.3, que com el seu nom indica, està plena de balades i cançons sentimentals dels 80, presentades pel locutor Fernando Martínez. Entre les cançons, aquesta dels anglesos Cutting Crew, la cançó més representativa de la seva carrera, I Just Died in Your Arms, del 86. Continuem a Anglaterra, ara des de l'any 81, amb la banda de l'elegant Brian Ferry, els Roxy Music, i la més coneguda de la seva discografia, More Than This.

Continuem aquest especial Gran Theft Auto a la ciutat fictícia del videojoc Vice City i la seva música. Anem per una altra de l'emissora Motion 98.3, una cançó a càrrec de l'anglès John Waite i el seu èxit d'estil soft rock tan conegut a casa nostra. Des de l'any 84, Missing You.

Grand Theft Auto Vice City va sortir com a videojoc l'any 2002 i 4 anys més tard va sortir la prequela, Vice City Stories. D'aquest últim hem triat dues cançons incloses a l'emissora V-Rock que tornava a aparèixer en aquesta segona edició. Entre elles la que acabem d'escoltar dels alemanys Scorpions, Rock You Like a Hurricane del 84. I per acomiadar-nos, una més de Hard Rock, una cançó que pertany als Deep Leopard, inclòs al seu àlbum de debut On Through the Night dels 80. Amics, ha sigut un plaer. Amb la cançó Wasted marxem. Com sempre, una salutació del nostre equip, Marc de los Santos al control de so i qui us parla en Pitu. Fins d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Siau!

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico soy, un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya todo.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb només 41 anys ens va deixar Tino Casal en un accident de cotxe, però ens va deixar grans èxits com aquest de Eloís. Tino Casal.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
2: Un foc que continua actiu en diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees segons els agents rurals.
0: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
2: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focs de l'Anoia i el de les Gavarres.
0: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc de Puiget, del Puiget a Sant Gervasi.
2: Tant des de territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de l'L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: I en esports, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
5: Clinchy Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. És un futbolista que prové cedit del Burnley de la Premier League. Però aquest no ha estat l'únic moviment a Can Perico aquest dimarts, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez al primer equip femení i que Sergio García, llegenda del club, és el nou entrenador del filial masculí.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i aquesta alerta d'onada de calor en la que ja estem i en la que continuarem. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment recordem que tenim encara aquestes carreteres tallades, concretament són tres: la GI660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge, la GIB-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i també la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. A banda d'aquestes vies encara afectades per aquests incendis forestals, pel que fa a volum de trànsit, avui potser tenim una tarda una mica més tranquil·la. Si bé és cert, doncs, per exemple, que l'autopista AP7, és a dir, l'enllaç de l'autopista AP7 amb l'autovia 2 a Martorell i en sentit Lleida, en sentit Abrera, a causa d'un turisme incendiat, hi ha un quilòmetre de retenció.

0: direccions, just en aquest punt d'enllaç que afecta en aquesta confluència de l'AP7 amb l'autovia 2. També tenim aturades puntuals a l'entrada arribada de la C58 i de la C33 entre Torre Baró i el nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que aporta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris.
3: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de 6 s'han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
2: I pel que fa al foc de Sentmenat, s'espera que en breu comparegui el cap de l'operatiu per explicar-ne la darrera actualització. Anem cap allà, una codinenca, Laia de Déu. Bona tarda.
4: Bona tarda, doncs sí, estem esperant la compareixença de l'Eduard Martínez, que és el cap d'intervenció de l'incendi d'aquí Sentmenat. Ha de ser a un quart de vuit i, com bé heu dit, l'incendi continua actiu, hi ha 71 dotacions, 6 d'elles són aèries, i actualment hi ha unes 159 hectàrees cremades. Els veïns de la zona de Caldes, de les urbanitzacions del Farell i de Sant Antoni de Vilamajor continuen confinats, igual que la resta d'urbanitzacions del voltant continuen confinades. Per tant, estem a l'espera d'aquesta compareixença per saber l'última hora de l'incendi, la seva evolució o possible estabilització.
2: Gràcies, Laia. D'altra banda, l'incendi de l'Anoia sí que ja està estabilitzat. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
5: Segueix actiu l'incendi de la comarca de l'Anoia, que ja ha cremat 494 hectàrees segons dades provisionals dels agents rurals. Ara mateix l'incendi segueix actiu i estabilitzat des de primera hora del matí. Aquesta tarda, damunt del terreny, segueixen treballant 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i preocupa el flanc esquerre i al cap de l'incendi. Estem atravessant hores crítiques i complicades a la comarca de l'Anoia, amb temperatures molt elevades i també bufa vent de marinada. El cap d'intervenció dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que aquestes són hores clau per poder treballar en aquest incendi, que segueix mantenint gent confinada a casa seva. De fet, els veïns de l'organització de les Garrigues, que pertany al terme municipal de la Pobla de Claramunt, segueixen confinats. El municipi de la Pobla de Claramunt és el municipi més afectat per les flames. Aquest incendi, que va començar ahir a 4:45 de la tarda i que ha afectat els termes municipals de la Pobla de Claramunt, també Carme i Vilanova del Camí. Ha afectat zona boscosa, també camps de conreu i també terreny urbà. Les flames han arribat fins a les cases de l'urbanització de les Garrigues i també fins a les naus industrials del polígon dels Plans d'Arau. Aquest migdia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat el centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt i ha demanat prudència en aquestes hores complicades i clau que estem passant pel que fa a l'incendi de la comarca de la Anoia. Ara mateix l'incendi segueix actiu i la comarca està preocupada i amb la mirada posada en aquests municipis afectats per les flames.
2: Gràcies, Laia Campos. Laia, ho dèiem en portada, poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs sí, bones notícies. L'incendi de Savallà del Comtat a la Conca de Barberà està actualment estabilitzat, sembla que controlat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i de moment cap aèria, el que són també bones informacions. S'ha aixecat també el confinament que s'havia declarat a la zona de la petita urbanització de Segura i, segons fonts dels agents rurals, estarien afectades unes 11,3 hectàrees de terreny d'aquest foc que havia començat en terreny agrícola però que poc després ja ha anat cap a massa forestal. Recordem això, que el foc s'ha iniciat al migdia i que s'havia confinat poc després, una hora més tard, els veïns de Segura demanant que tanquessin portes i finestres, i que tota la zona està de risc d'incendi a nivell 4, tota la zona de la Conca de Barberà i sobretot on ha estat aquest incendi, que, com dèiem, sembla ja està controlat.
2: Moltíssimes gràcies des de l'Espluga FM. I mentrestant continuen també les tasques d'extinció de l'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. Televisió de Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, l'incendi de les Gavarres, de moment, segons les últimes informacions que tenim dels bombers, continua estant estabilitzat. Veurem si a la pròxima compareixença ens poden donar ja la bona notícia de que passa a estar controlat o si, pel contrari, continua encara en aquesta fase d'estabilitzat. En tot cas, avui els bombers han mantingut el dispositiu sobre el terreny amb 14 dotacions terrestres, que el que han fet és continuar treballant per consolidar el perímetre i per evitar possibles revifades. L'incendi, recordem, que es va iniciar divendres a la Bisbal d'Empordà, que ha cremat prop de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i que ha afectat a més d'una vintena d'habitatges. Recordem, a més, que es manté el tancament dels accessos al massís de les Gavarres i també el pla alfa al nivell 4 en una vintena de municipis propers al massís i que, per la seva part, els agents rurals continuen controlant també els principals punts d'accés per impedir l'entrada d'excursionistes, de ciclistes i de vehicles no autoritzats. I, de fet, aquest matí han fet girar cua una trentena de ciclistes i també algun vehicle que intentava accedir. Per això, les autoritats insisteixen a demanar la màxima prudència a la ciutadania i recorden que les restriccions continuaran vigents mentre persisteixi aquest risc d'extrem d'incendi. I, com dèiem, estarem pendents d'aquesta pròxima compareixença d'aquí una estona per conèixer totes les novetats que ens puguin explicar els bombers i per saber si continua estabilitzat o si el poden donar per controlat.
2: Moltíssimes gràcies, ara sí, Laia Campos. I sobre aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà, però, al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP. Mont Carvajal.
7: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
8: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
7: Panec ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
2: Doncs l'escenari no és gaire esperançador pels propers dies, amb el pla alfa activat en nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
3: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
2: Com sentíem, de fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix, però més enllà de les nostres fronteres, encara parlant de focs, l'incendi de Trevillac a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
3: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat del altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: L'altre titular del dia, a Barcelona, els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
9: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants habitatges i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
10: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la una del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
11: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
9: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
2: Gràcies, Andrea. També en la plana social augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Maite Polo.
12: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
13: El 63% de les persones que vam enquestar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
12: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclamen al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé.
14: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
15: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
14: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
3: La mesura havia estat demandada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
2: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. Ho ha ullat de ràdio Guillem Figuerola.
16: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
17: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li el nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
16: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els escrits del torn d'ofici, i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre, David Navarro.
18: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
19: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia, quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
18: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I a Olot, el Festival Lluèrnia s'acomiada aquesta edició després de 15 anys celebrant-se. Els organitzadors asseguren que ho deixen per la implicació i la feina que requereix organitzar aquest festival i que no veuen clar continuar-lo. Des de l'Ajuntament treballaran per no perdre el llegat del Lluèrnia oferint una proposta similar. L'edició d'enguany se celebrarà el 6 i 7 de novembre. Olot FM, Gerard Puigdemont.
20: Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat i també els voluntaris que incansablement i sense esperar res a canvi han fet possible el festival. Salva González, gerent del Festival Lluèrnia.
21: Hi ha hagut un moment que s'havia tancat una etapa. Lluèrnia és un festival d'instal·lacions efímeres i, sent conseqüents, el festival també ha passat a ser efímer.
20: La darrera edició transcorrerà per la zona de Plaça Catalunya, les Graderes i el centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament d'Olot agraeixen la feina feta pels impulsors del Lluèrnia. Asseguren que enguany hi destinaran 80.000 euros i que treballaran per fer seguir aquesta proposta artística de cara al 2027. Encara no està clar si el festival seguirà sota el nom Lluèrnia o una altra. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
22: El que sí que volem és donar-hi una continuïtat que ja definirem en el futur, amb quina fórmula, amb quina forma, com es fa, i això ja hem agafat l'encàrrec de treballar-ho.
20: El Festival de la Llum i el Foc va començar l'any 2012 i va comptar durant anys amb la direcció de Pep Fargas. Al llarg del temps han rebut reconeixements com els Premis FAT o la Bienal d'Arquitectura.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinchi Harman, el defensa de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, on a vegades sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
2: Passem de l'Espanyol masculí al femení, perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Corunya.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Encara el club blanquiblau ha anunciat Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora de 29 anys sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip del que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça confirmada de l'Espar Girona per la temporada 2026-2027. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per les pròximes dues temporades.
6: L'objectiu és ganar tot lo que podemos ganar como equipo y hacerlo lo mejor que el equipo necesita para ganar todo el partido.
2: I d'un blaugrana un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
7: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I qui també ha anunciat un fitxatge és l'Igualada, que ha signat Iñaki Cabezas, del Sant Just. D'aquesta manera, el barceloní es converteix en el primer fitxatge del campió de l'hoquei Lliga. Un Igualada que també té el millor jugador de la passada competició domèstica, Matías Pascual. Així ho ha anunciat avui mateix l'Ali la Federació, igual que també ha fet públic que Aina Florenza, del Vilassana, és la millor jugadora de la competició femenina.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
7: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
8: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
9: Ruta 66.
10: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
11: Bona tarda, són 8:15.
12: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
11: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
13: Un foc que continua actiu amb diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees segons els agents rurals.
11: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, en canvi el de Savallà a la Conca de Berguedà ha pogut ser controlat.
13: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focus de l'Anoia i els de les Gavarres.
11: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet a Sant Gervasi.
13: Tant des de territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
14: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
11: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
13: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44 amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
15: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
11: I en esport, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
16: Kelechi Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. El futbolista prové cedit del Barley anglès. Aquest, però, no ha estat l'únic moviment del dimarts a Can Perico, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez del primer equip femení i de Sergio García, llegenda del club, com a nou entrenador del filial masculí.
17: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments, també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogó, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, encara afectada pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment tenim aquestes tres carreteres tallades, afectades per aquests incendis forestals. Recordem, són la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GI66612 de Santa Cristina d'Aro a Calonja i també la BV2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis i també d'un punt amb aturades ara ja puntuals a l'enllaç de l'AP7 amb l'autovia 2 a Martorell, sentit de Lleida, per un vehicle que ha cremat, un turisme que ha cremat, encara queda un quilòmetre escàs d'aturades en aquest punt. Com dèiem, a la resta, al principi, ja no hem de parlar pràcticament de problemes. Únicament, això sí, ens queda un petit tram d'un quilòmetre, quilòmetre i mig de retencions a la C58, segurament per una incidència, a mig camí entre Badia i Sabadell, en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris, però els bombers preveuen estabilitzar-lo aquest vespre.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons dels agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de sis han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 14 aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, fa pocs minuts que ha comparegut el cap de bombers, David Borrell, i ha assegurat que, com dèiem, es preveu que s'estabilitzi l'incendi aquest vespre mateix. Ja anem cap allà. Ona Codinenca, Laia, de Déu, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, just fa pocs minuts ha acabat la compareixença tant de David Borrell com d'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, i bé, segons el David Borrell, doncs l'incendi continua actiu, tot i que el tenen força controlat i malgrat les represes han pogut contenir el foc de Sentmenat i l'objectiu era que no anés direcció Sant Feliu de Codines.
6: És a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
5: No obstant això, doncs sí que han dit que en poques hores alguns dels confinats ja deixaran d'estar-ho, però que encara ho han de parlar. I Imma Soler, sí que, subdirectora de Protecció Civil, sí que ha dit que els municipis que tinguin activat el Pla Alfa, doncs aquelles festivitats que comportin foc o pirotècnia no es podran dur a terme.
0: Moltíssimes gràcies, Laia. Recordem, els bombers esperen poder estabilitzar aquest foc aquest vespre mateix. I d'altra banda, l'incendi de l'Anoia, que aquest sí està estabilitzat, la majoria de desallotjats sí que ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Serarols, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Doncs sí, l'incendi de la comarca de l'Anoia s'ha donat per estabilitzat aquest matí. Les dades que us podem donar a hores d'ara és que l'incendi ha afectat 494 hectàrees. Són dades provisionals dels agents rurals. Les tasques sobre el terreny segueixen a aquesta hora de la tarda. Ara mateix tenim 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i estem passant unes hores complicades i claus a la comarca, perquè la calor és molt intensa, no hem baixat dels 37 graus a la zona afectada per les flames, i a més aquesta tarda s'ha girat vent de marinada, un fet que complica encara més les tasques d'extinció. Sobre el terreny tenim dotacions de bombers, com dèiem, també una unitat de la UME i ADFs dels municipis afectats i de municipis d'arreu de la comarca que s'han desplaçat fins al lloc dels fets per poder col·laborar en aquestes tasques. Ara mateix seguim tenint confiat a l'urbanització de les Garrigues. És una urbanització del municipi de la Pobla de Claramunt i és la zona que ha estat més afectada per l'incendi. Recordem que ahir a les 6 de la tarda es van confinar diverses poblacions de l'entorn. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a totes elles, excepte la zona de l'urbanització de les Garrigues. Una urbanització on les flames han arribat a tocar de les cases i jardins d'aquesta urbanització. D'aquestes 494 hectàrees afectades per l'incendi, estem parlant de zona de bosc, zona de camps de conreu, també zona urbana, com la d'aquesta urbanització, i també zona industrial. Les flames han afectat naus industrials del polígon dels Plans d'Arau, també a la Pobla de Claramunt. De fet, està previst que demà el conseller d'Empresa, Miquel Samper, es desplaci fins a aquest punt per avaluar els danys de la zona industrial. El centre de comandament d'aquest incendi s'ha ubicat al municipi veí, a la Torre de Claramunt. Fins a aquest indret, aquest matí, s'ha traslladat també la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que ha demanat prudència i responsabilitat perquè travessem unes hores complicades, no només a la comarca de l'Anoia, sinó també arreu de Catalunya, perquè el risc d'incendi és elevat. A hores d'ara, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, la mirada posada sobretot a la Pobla de Claramunt i aquests municipis afectats per les flames, a l'espera de veure com avancen els treballs en aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Serarols. Ho dèiem en portada, també poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
8: Bona tarda, doncs sí, bones notícies. L'incendi a Savallà del Comtat, aquí a la Conca de Berguedà, ja està controlat, estabilitzat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i cap aèries, el que també són bones notícies. Un altre tema que preocupava era el confinament declarat a la zona de Segura. S'ha aixecat fa aproximadament una hora i mitja i, segons els agents rurals, l'incendi, que com recordem, dèiem a primera hora del migdia, havia començat i era agrícola en un inici, havia acabat també extenent fins a massa forestal i havia arribat a ocupar 11 hectàrees de terreny. Recordem que el foc també és en una zona on hi ha molt de cultiu i per això la cosa també s'ha complicat, a part de que actualment a la zona de Savallà del Comtat estan amb un risc d'incendi de nivell 4. Però de moment tot està estabilitzat, com dèiem, i continuen treballant diverses dotacions per acabar de refrigerar la zona.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Molné. I de l'incendi a Savallà del Comtat passem al del massís de les Gavarres, on continuen les tasques d'extinció. Els bombers, però, ara ja sí, creuen que podran controlar aquest foc al vespre. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs sí, els bombers ens acaben de donar aquesta bona notícia de que preveuen donar per controlat aquest vespre l'incendi de les Gavarres. Fa uns minuts han anunciat que si l'evolució de l'incendi es manté favorable, aquest foc doncs es donarà oficialment per controlat avui a les 9 del vespre. Una decisió que arriba després de diversos dies de treball intern sobre el terreny per consolidar el perímetre i per extingir els punts calents que encara persistien a l'interior de la zona afectada. Tot i aquest pas endavant, però els equips d'emergència continuaran desplegats per vigilar la zona i per evitar possibles revifades fins que l'incendi es pugui donar definitivament per extingit. L'incendi, recordem, es va iniciar el divendres al matí a la Bisbal d'Empordà, ha calcinat més de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i ha més afectat a més d'una vintena d'habitatges. Ha estat un dels focs més importants registrats aquest estiu a Catalunya i ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència durant diversos dies. Malgrat la millora de la situació, però, es manté la crida a la prudència davant de l'elevat risc d'incendi forestal i també es mantenen les restriccions punts d'accés al massís de les Gavarres que continuen vigents i continua tancat.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Campos. Aquest és l'ampli repàs de la situació ara mateix a Catalunya, però sobre aquest darrer incendi, el de les Gavarres, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP, Mont Carvajal.
10: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
11: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
10: Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador pels propers dies, amb el Pla Alfa activat, com sentíem, amb nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: De fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix. Continuant amb incendis més enllà de les nostres fronteres, el foc de Trevillac, que a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: L'altre titular del dia, Barcelona. Els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora de casa per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi, tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la línia L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
12: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants, i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
13: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
14: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
12: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%. Reclamen, això sí, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bebé.
15: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
16: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
15: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. Guau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
17: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
18: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
17: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els escrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Tàrrega i Ràdio Cambrils.
19: L'edifici de Tàrrega, anomenat Cal Valeri, acollirà iniciatives empresarials, culturals i comunitàries sota el mateix sostre. David Bonveí, director general d'Economia Social i Cooperativisme, ha destacat l'espai de Cal Valeri.
20: Estem en un moment que a Catalunya s'aprovarà la llei d'Economia Social i la veritat és que aquí a Tàrrega, de la manera que se'ns planteja per part de les entitats, és la manera que nosaltres ho veiem des de la Generalitat.
19: Les entitats impulsores defensen que Cal Valeri ha de ser una eina per generar ocupació inclusiva, reforçar la cohesió social i dinamitzar tant el barri com el conjunt de l'economia social de Ponent.
21: Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa MAI, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. La representant a Catalunya d'aquest organisme, Montse Sánchez, ha explicat que es farà tot un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
22: Persones amb informe de risc d'exclusió social, persones que porten molt de temps a l'atur, persones que cobren la renda garantida, l'ingrés mínim vital...
21: L'Ajuntament de Cambrils hi col·labora amb la cessió d'un espai al Centre Cívic Les Basses tots els dies de la setmana.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro.
23: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
1: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia: oh, quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
23: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinci Jarman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
2: No deixem l'Espanyol, però passem del masculí al femení, perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Corunya.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Un Espanyol que també ha anunciat a Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. Més coses. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora, de 29 anys, sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu, a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça de l'Espart Girona pel curs vinent. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. Més coses en bàsquet, perquè el Prat jugarà la segona FEB, la tercera categoria del bàsquet estatal, tot plegat després de guanyar-s'ho a la pista i de fer un esforç als despatxos. Arseni Conde és el president del conjunt pretenc.
6: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se tothom. Pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per a les pròximes dues temporades.
7: L'objectiu és ganar tot el que podem ganar com a equip i hacerlo lo mejor que l'equip necessita per ganar tot el partit.
2: I d'un blaugrana un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
8: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I acabem amb un darrer punt, l'Ali, encara en hoquei sobre patins, perquè aquesta tarda s'han conegut els millors jugadors de la temporada passada, tant de l'hoquei Lliga masculina com femenina, amb protagonisme per dos equips catalans. A la masculina, Matías Pascual ha estat el millor jugador de l'Igualada, i a la femenina, Aina Florenza, del Vilassana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Que passin molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Se me nota en la mirada.
2: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
6: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la

Ladies and gentlemen, we are floating in space. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la Connexió Eclèctica. Avui us proposem nous llançaments de l'estiu 2026. Aquí comencem amb l'escalfor del sol, extreta del disc More Songs About the Sun, més cançons connectades amb el sol, The Pie Corner Audio, el projecte futurista del Martin Jenkins, ens il·lumina amb la seva electrònica psicodèlica. Pie Corner Audio, Warmth of the Sun.

Spy Corner Audio. Aquest és el cicle d'estiu d'aquest aquest projecte retrofuturista amb la col·laboració del Andy Bell i el Martin Jenkins. Continuem amb més psicodèlia des de la connexió estiuenca al 2026. Aquest és el tema Calido Smoke, des del segon àlbum de BCMC, Stash, des de Chicago fins les vostres orelles.

Daniel Lanois, un dels productors més distintius de la música contemporània, el canadenc, ens proposa l'àlbum Belladona Nocturne, editat a l'estiu del 2026. Hem escoltat Still Mill, un molí evocador i hipnòtic amb l'ambient nocturn. I aquí arriben els Telescopes, la banda anglesa formada en 1986. 40 anys després ens presenta el seu àlbum Static Church, una càrrega estàtica de Dream Pop amb els Telescopes.

Revelation són els Temples amb el seu cinquè àlbum Bliss. L'èxtasi de la neopsicodèlia britànica el 2026, aquest estiu ens presenten aquest Bliss. I continuem amb un anticip del proper àlbum dels Arabs Trap, la banda escocesa formada per el Aidan Moffat a la veu i el Malcolm Middleton als instruments. Ens proposen temes com aquest, el You, des de l'àlbum Half Told Tales, contes explicats a mitges. Són els Arabs Trap.

0: Banjo Pico. A l'estudi sempre té companyia. Com tu fas, nen? Obrim les orelles al món.
1: Is that recorded from the start?

0: 30 degrees, the fall. La temperatura segueix pujant aquest estiu del 2026. Aquest és l'anticip de l'àlbum pòstum de Fall, els mancunians, que després de la mort del Marquis Smith van enregistrar nou temes que formaran part del pòstum Postscript, amb els components Simon Archer and Ed Blaney de Fall.
1: I said I feel so bad.
0: Come on. Més llançaments aquest estiu. Aquí escoltem l'incombustible John Spencer Blues Explosion, Songs of Personal Loss and Protest.

Give It Up. Give It Up for the Devil. Són les cançons de pèrdua i protesta. John Spencer sense els Blues Explosion, però aquí carrega en contra de la política podrida americana, nord-americana, amb Mr. Trump al capdavant. I ara girem amb l'anticip del cinquè àlbum del Johnny Marr, el guitarra dels Smiths, The Age of Everything, l'edat de tot, veurà la llum el proper 2 d'octubre, quan ell faci els 63 anys. Tot és possible i tot està per fer a Manchester amb Johnny Marr.

I Built You a Tower, Ben Gibbard amb els Death Cab for Cutie. Ens presenten el seu 11è disc, han construït una torre en estat de gràcia aquest estiu del 2026. I continuem amb aquesta connexió. Pugem de graus, més novetats. Amb Beth Orton, des de Norwich, ens trobem a un nivell superior amb aquesta cantautora, amb el seu 9è disc, el The Ground Above. Convivint amb la pèrdua en tots els sentits, ens fa més resilients i més savis aquest 2026. Beth Orton.

The Ground Above, un estat més elevat, més enllà de del bé i del mal. Beth Orton ens acompanya a aquesta connexió a l'estiu 2026 amb aquest nou àlbum que ens fa més suportable l'existència. I pràcticament arribem al final, agafem el camí vell amb el minibus intergalàctic, la banda gironina formada el 2021, ja fa 5 anys, i aquí ara el 2026 presenten el seu segon àlbum, Moviment Oscil·lant Polinòmic, un tractat de psicodèlia vitalista per fer més suportable la nostra existència en aquest món d'obsolescència, obsolescència programada, sí. I fins aquí podem arribar, ens anem pel camí vell. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: família de la festa. Benvinguts a Rhythm is the Danger. Una setmana més connectats per gaudir, per ballar de la bona música. Música de ball.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i a partir d'ara ballaràs les autèntiques peces que tant i tant ens agrada. Repassar una mica de tot. I

peça ideal per arrencar aquest estiu. Gran clàssic, To Unlimited, amb aquest Rubble Dance, amb aquest remix especial. Música refrescant.

gran Chua Limited. Uns altres que també s'apunta a la nostra festa, Chu Fabiola i No Fire. Som-hi, que s'han de festival!

veu d'aquesta formació. Destacaven per la seva roba extravagant i amb aquest estil Eurodance que tant i tant arrasava les pistes de ball. Que grans, Xufa Viola!

de Culture Beats a Knitting, una altra peça que va arrasar les peces de banya en aquella bona època. Avui recordant aquests bons clàssics que ens agrada. Com no també fer-te ballar. Sabes!

0: Alemanya. Aquesta peça del 1993, Sound Culture Beats and Knitting. Amb la veu de la Tania Evans i el rapper Jay Supreme. Que grans, Culture Beat, com hem ballat, com hem gaudit de la seva música, quins bons temps. Déu-n'hi-do! Vinga, que tornem cap a l'actualitat amb una novetat.
1: Welcome to the year 2026.
0: Novetat de DJ Neteo.
1: Where everything is wilder.
0: Amb aquest tec.

família, la festa de Denzel assegurada aquí en el Cuidamills de Denzel, cada setmana especial i diferent. I ens deixem aquesta combinació.

més i després arriba la nostra connexió. La festa la tens aquí assegurada. Anem a gaudir d'un altre clàssic. Vivié, el seu Seven Days and One Week. Amb aquesta versió, Technotrance actual. Tema espectacular, tema brutal. M'encanta. I vull que ho gaudeixis.

0: El cielo ha cambiado. Puedes sentir el sol. Es la hora para el mejor tiempo del año. Es tiempo para el verano. Un verano sin fin.
1: Com sembla aquesta peça clàssica? No és Màquina Actual, és un clàssic del 95 de Scooter, Endless Summers. I és que l'estiu es pot...

feta en espanyol. Que grans, que grans escutes! Vinga, tornem cap a l'actualitat. I ho farem amb aquest so potent. Fa poc que ha sortit la creació.

I atenció amb aquesta combinació. Roboy, Buenri i Electroconvulsiva. Amb

0: La setmana passada te vaig punxar un tallet d'aquesta creació. No teníem més temps. Avui sí, te la punxo sencera. Aquest gran clàssic de Steam System, Fit Sigrid. En aquesta ocasió, el gran clàssic, el gran tema, Barraca Destroy. Això és So Actual, Remix Especial 2026.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.

espectacular aquesta nova versió actual 2026 del gran tema de Steam System, també amb Fit Sigrid, gran clàssic, Barraca Destroy, tema brutal, quina bona versió, com m'encanta. I com m'encanta que disfrutis, que gaudeixis d'aquesta música, que punxo, la festa la tens assegurada, això és el Rhythm Mix, alençan, soc DJ Flecky. Rolex on my wrist, time I never waste, waste, running through the night, night, always in the race, race, money on my mind. Una mica de so hardcore, eyes on the prize, I don't ever sleep, amb The Dark Horror, fast lane living, I control the speed, Rolex.

Beatstomp.

hardcore actual. En Visual, en Sinol, Bon Squad.

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una vegada més arriba Hot Dance 80 i comencem, com sempre, cada setmana amb la secció de la història de la música disco.

Giovanni, Giorgio Moroder, Ortisei, Trentino, Alto Digi, 26 d'abril de 1940. És un productor, cantant, compositor i digi italià que va innovar en l'anomenada música disco amb l'utilitzament de sintetitzadors i seqüenciadors a la dècada dels

Tres vegades guanyador del Premi Òscar com a compositor. És particularment conegut com a productor musical de Donna Summer. Cançons com Love to Love You Baby i Feel Love, amb la seva poderosa seqüència de sintetitzador baix, són cèlebres i és molt reproduïda per grups, inclús en els dies d'avui.

La mare de Giorgia Moroder l'anomenava Hans Jörg en alemany, la versió alemanya del seu primer i segon nom, ja que la seva infància vivia en un entorn on dominava una barreja de parla germana, italiana i ladina, situats al nord d'Itàlia, a prop de la frontera amb Àustria. A principis de la dècada dels 70 del segle XX treballava a Alemanya amb Peter Belot, i allà van conèixer a una jove cantant americana anomenada Donna Games, i van fer, doncs, produccions tan importants com aquesta que estem escoltant. També va fer aquesta producció.

El 1978 Marauder va enregistrar aquesta cançó que estem escoltant, The Chase, tema de la pel·lícula L'Express de mitjanit, per la qual va obtenir l'Oscar a la millor banda sonora. Entre 1977 i 1979 va llançar l'àlbum From Here to Eternity. El 1979 va produir el treball E igual MC quadrats.

Aquest disc va assentar un il·lustre precedent amb la tecnologia. Fou el primer en gravar-se en forma digital utilitzant samplers, sequencers, teclats modulars, vocoders, marcant un abans i un després en la música techno. Si Kraftwerk experimentava amb sons electrònics sintètics, Moroder ho feia per produir música ballable. Fou el fundador de Musicland Studios 1970-1990 a Múnich, que fou la casa editora de cantants de l'estil de Led Zeppelin, la Elo, Queen i Elton John durant gran part de les dècades dels 80 i 90. Espero que us hagi agradat la història de la música dance de la mà de Giorgio Moroder. Serà fins a la propera edició. De moment segueix Hot Dance 80.

Benvinguts a I Love My 80s Hip Hop. No ens ho podíem imaginar que la Blondie hi rapegés, que no? Doncs aquí tenim el seu Rapture. I si rapeja la Blondie, els rapejadors per excel·lència són de Sugar Hill Gang.

I el proper protagonista que arriba a la pista de Hot Dance 80 és Herbie Hancock amb els Rockets. És un home que fa jazz, però també fa obres mestres com aquesta dins del món de la música electrònica.

Aquest tema potentíssim de Herbie Hancock, anomenat Rock It, és el que ens ha acompanyat aquests minuts a Hot Dance 80. I ara ens arriba el gran Master Flash, Mel Mel and the Furious Five. White Lines.

el rap i el hip hop de la mà de T. Skay Bailey. Això és Scotch the Bat. I ens arriba ara Houdini. No el mag, sinó el músic. Ens arriba amb el món màgic, per això.

I seguim escoltant hip-hop i rap. Ara Mary B. and Rakim, un home que va fer el Fighting Fool als 90, això ens ho feia als 70s.

Els escratxos es feien funcionar moltíssim. Els discos de rap, els discjockeys, els concursos DMC i moltes més coses com les que estem escoltant avui aquí a Hot Dance 80.

I Love My 80s Hip Hop. És el com s'anomena aquesta edició avui de Hot Dance 80. I ara vam escoltar una cançó especial.

La música de Dimples D amb Saka DJs, I Will Survive, tot i que no té res a veure amb l'I Will Survive que coneixem de la Gloria Gaynor. Això és Hot Dance 80. Say one for the trouble, two for the time. Come on girls, let's rock that. Ells són els Pony G.

Estem escoltant darrerament dones rapejant. Ells són els Spocky G i això és Monster Jam. I han fet el mateix que els Rappers Delight, el Stuart Hilligan amb Rappers Delight, que ara ha agafat una base d'una cançó de Chic.

Acabarem amb una altra cançó de Sugar Hill Gang perquè s'ho mereixen. Fins aquí aquesta nova edició de Hot Dance 80 amb tots vosaltres des de la vostra sintonia, des del cotxe, des de l'ordinador de casa o la tablet o l'smartphone. Sí, que hi ha gent que surt a caminar i es punxa els auriculars al programa i els va escoltant. La meva part res més, serà fins la propera edició. Que tingueu una bona setmana.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't.
3: Beautiful addiction.
2: ICAT, la ràdio inquieta.